0: l'orquestra de la ràdio de Saarland, dirigida per Thomas Sanderling, ens interpretava aquest concert per violoncel i orquestra, opus 22, del compositor nord-americà Samuel Barber.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya Música podrem sentir a continuació els fragments simfònics de l'òpera Yevgeny Onyegin, opus 24 de Piotr Tchaikovsky, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Semyon Bishkov.

0: Hem sentit una selecció de fragments simfònics de l'òpera Yevgeny Onyegin, opus 24 de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Semyon Bishkov.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

A Catalunya Música us convidem a sentir el Quarteto Indiano de Xavier Montsalvatge, interpretat per Ludwig Müller, violí, Barna Kobori, violí, Max Rosenstein, viola i Sebastian Koloski, violoncel.

Acabem de sentir el Quarteto Indiano de Xavier Montsalvatge, interpretat per Ludwig Müller i Barna Kobori, violins, Max Rosenstein, viola, i Sebastian Koloski, violoncel.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir la música incidental Atalia, opus 74, que Félix Mendelssohn va compondre l'any 1845 per acompanyar l'obra de Jean Racine. Sentim Letizia Scherrer i Kathleen Halmey, sopranos, Danielia Sindrem, contralt, Ulrike Goetz i Rudolf Guckelsberger, narradors, amb els Gehinger Kantorei de Stuttgart i l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio de Stuttgart, sota la direcció de Helmut Rilling.

0: Letizia Sherrer i Kathleen Halmay, sopranos, Daniela Zindram, contralt, Ulrike Goetz i Rudolf Guckelsberger, narradors, els Gehinger Kantorei de Stuttgart i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, sota la direcció de Helmut Rilling, ens oferien la música incidental Atalia, opus 74 de Felix Mendelssohn.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuarem amb una de les sonates de Ludwig van Beethoven. El pianista Daniel Barenboim ens interpretarà la sonata número 8, opus 13, patètica, del compositor de Bonn.

El pianista Daniel Barenboim ens ha interpretat la sonata per piano número 8, opus 13, patètica, de Ludwig van Beethoven.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir la sonata per a violí i piano en sol major de Maurice Ravel en la versió de Franco Mezzena, violí, i Bruno Mezzena, piano.

0: És la sonata per a violí i piano en sol major que Maurice Ravel va compondre l'any 1927. En sentíem la versió de Franco Mezzena, violí, i Bruno Mezzena, piano.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit us convidem a sentir la suite Cita, opus 20, de Sergei Prokofiev, interpretada per l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Neeme Järvi.

Acabem de sentir la suite Sita, opus 20, de Sergei Prokofiev, interpretada per l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Neeme Järvi.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 3 en mi bemoll major, sinfonia Renana, opus 97 de Robert Schumann, una obra de l'any 1850 que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Leonard Bernstein.

0: Sentíem la sinfonia número 3 en mi bemoll major, sinfonia renana, opus 97, que Robert Schumann va compondre l'any 1850. Ens acompanyava Leonard Bernstein al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: A continuació ens acompanyarà el concert per trompa número 3, Kegel 447, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran Hermann Baumann, trompa, i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.

0: Acabem de sentir el concert per trompa número 3, Kegel 447, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren Hermann Baumann i el Concertus Musicus de Viena, dirigit per Nikolaus Harnoncourt.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir els membres del quartet Mosaic que ens ofereixen el quartet de corda número 2 en fa menor de Luis Emmanuel Jadén.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit us convidem a sentir la cantata número 30, titulada Freue dich, erlöste Schar, Alegra't, multitud alliberada, de Johann Sebastian Bach. Els intèrprets seran el contratenor Paul Eastwood, el tenor Kurte Quilutz i el baix Max van Egmond, amb els petits cantors de Viena i el Concertus Musicus de Viena, dirigits per Nikolaus Harnoncourt.

De Johann Sebastian Bach podrem sentir a continuació la cantata Erfreuet euch ihr Herzen, Alegreu-vos cors, cantata catalogada amb el número 66. Sentim-ne la interpretació de Kai Wessel, contralt, James Taylor, tenor, i Peter Coy, baix, amb el Collegium Vocal de Gant i l'orquestra del Collegium Vocal de Gant, sota la direcció de Philippe Herrewege.

0: Ruten Kolomeika. Aquest és un dels duos del recull de 44 duos per a dos violins de Béla Bartók que sentíem en la versió de Daniel Hope i Daniel Lozakovic, violins.
1: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
2: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
3: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
3: I aquesta setmana,

0: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

Continuarem amb una de les obres de Nicola Antonio Porpora. Concretament hem escollit la cantata Tutten Vai. L'intèrpret serà el conjunt vocal instrumental Concerto con Voce.

0: El conjunt vocal i instrumental Concerto con Voce ha interpretat la cantata Tutten Vai de Nicola Antonio Porpora.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: Catalunya Música us proposa de continuar la seva programació amb música mexicana, amb Ventanas, l'obra orquestral de Silvestre Revueltas, que sentirem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Casalonen.

0: L'obra orquestral que ara sentíem porta per títol Ventanas. És del compositor mexicà Silvestre Revueltas i la interpretava l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Casalonen.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir el concert per dos pianos i orquestra, número de catàleg 61, de Francis Poulenc. Els intèrprets seran els pianistes François-René Duchable i Jean-Philippe Collard, amb l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon.

0: Acabem de sentir el concert per dos pianos i orquestra, número de catàleg 61 de Francis Poulenc, interpretat pels pianistes François-René Duchable i Jean-Philippe Collard i l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, dirigida per James Conlon.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Us convidem a sentir tot seguit a Catalunya Música el concertino 1+13 per a violí i orquestra de corda de Xavier Montsalvatge. El sentirem en la versió que van enregistrar el violinista Gerard Claret i l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.

0: Hem sentit el concertino 1+13 per a violí i orquestra de corda de Xavier Montsalvatge, interpretat pel violinista Gerard Claret amb l'acompanyament de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
4: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
5: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
4: I aquesta setmana,

0: Aquest diumenge a Músiques Empoderades ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.

Era Rabbit at Top Speed, una de les cançons del cicle de cançons Quatre receptes de Leonard Bernstein. L'han interpretat Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música, intentant empènyer el país, però d'una manera agradable, passejant per un mar de músiques precioses. Una manera suau, agradable, de posar una banda sonora al nou dia. Vet aquí, doncs, que avui començarem situant-nos el dia 9 d'abril del 1918. Va ser, aleshores, quan es va estrenar una música teatral que Richard Strauss havia preparat per acompanyar una posada en escena moderna d'aquell moment de l'obra Le Bourgeois Gentilhomme, el burgès gentilhome, de Jean-Baptiste Poquelin, és a dir, de Molière. Així, d'aquesta manera, el Richard Strauss, a partir de la idea de Hugo von Hofmannsthal, van crear una representació d'aquesta obra de Molière que, de fet, en la seva versió inicial del segle XVII, estem parlant de l'entorn de 1670, quan es va estrenar, ja comptava amb música que per aquella ocasió va escriure Jean-Baptiste Lully. I vet aquí que Richard Strauss no li va donar l'esquena a la música de Lully, sinó que cita algun fragment de Lully, per tant vol dir que el coneixia, però hi aporta músiques noves. I així, doncs, després de l'estrena de la versió teatral, com van fer tants compositors durant el segle XIX i principis del XX, a partir de músiques d'escena o músiques incidentals, que és com s'anomenen aquestes músiques escrites per acompanyar una representació de teatre, va ser aleshores quan Richard Strauss va fer una suite, el mateix que va fer Edvard Grieg amb Peer Gynt, el mateix que faria Mendelssohn amb El somni d'una nit d'estiu, o el mateix que faria Georges Bizet amb la música de l'Arlesiana. I d'aquesta suite n'hem extret un fragment, el fragment titulat L'arribada i dansa dels sastres.

0: Hem sentit un tast de la música que Richard Strauss va escriure durant la Primera Guerra Mundial per acompanyar una representació teatral de la comèdia de Molière Le Bourgeois Gentilhomme, el burgès gentilhome, promoguda i dirigida, en aquest cas, per qui era un dels llibretistes fidels de Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal. Heu pogut veure que en aquesta obra que ens interpretava la Sinfonieta de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, s'hi respirava un ambient neoclàssic, un ambient que ens feia pensar potser més que en els temps de Lluís XIV, potser més en els temps de Mozart. Però bé, en qualsevol cas, ens feia retrocedir en el temps i anar-nos en cap al segle XVII-XVIII, diguem allò d'una manera indefinida. Una flaire que podem etiquetar tranquil·lament de neoclàssica. Per tant, ara que ja li hem posat un nom, deixem que canti el gall.
1: El primer temps.
0: Efectivament, i és que avui hem començat amb flaire neoclàssica. Quan comença això? Quan els compositors al segle XIX se n'adonen d'aquesta connexió cap a la música dels segles XVII-XVIII, aquest tornar al classicisme musical? Costa molt posar una data precisa, però bé, si voleu, en podem trobar una de simbòlica. El 1884 feia 200 anys que havia nascut a la ciutat noruega de Bergen l'escriptor teatral Ludvig Holberg. I aleshores les autoritats noruegues van voler fer-li un homenatge pel bicentenari del seu naixement, reivindicant així un dels bastions de la cultura teatral del país de Noruega que aleshores delia per assolir la independència. Se li va demanar al compositor nacional, l'home de més prestigi en aquell moment, que era Edvard Grieg, si volia contribuir amb una música a l'acte. I Edvard Grieg el que va fer va ser anar a buscar a veure quines músiques es feien en els temps de Holberg, és a dir, al segle XVII, i aleshores va fer una mica el que acabem de sentir de Richard Strauss, buscar una cosa que més o menys fes pensar al segle XVII o el XVIII, però en cap cas pretenia fer una còpia directa per fer reviure la música d'aquells temps. El que va fer Edvard Grieg com a bon artista és simplement escriure música a partir del seu propi estil, però buscant picar l'ull a la música dels temps de Holberg. I així va sorgir la Suite Holberg. Edvard Grieg mai la va considerar una de les seves grans obres, però mira, l'atzar ha fet que avui sigui, curiosament, amb permís de Peer Gynt, una de les pàgines més interpretades, de la qual tot seguit ens sentim una dansa, el Rigodon.

Aquest era el Rigodon que el compositor Edvard Grieg va escriure de cara a la celebració del bicentenari del naixement del dramaturg Ludwig Holberg. Havia nascut el 1684, per cert, un any abans que Johann Sebastian Bach, a la ciutat noruega de Bergen. Edvard Grieg va escriure per aquella ocasió no només aquest Rigodon que acabem de sentir, per cert, interpretat per l'Academy of Märtyrer and the Fields, dirigits pel recordat Neville Marriner, sinó que va escriure tota una suite que avui recordem com a suite Holberg, una obra que per Grieg no tenia excessiva importància, però per contra la posteritat li ha regalat una popularitat enorme, sobretot entre les orquestres de corda. Però bé, si ara parlàvem del 1884, només dos anys després, a París, el 1886, Gabriel Fauré va voler fer com un petit acte de reconeixement a qui havia estat, o qui era en aquells moments, una de les seves mecenes, la comtessa Elisabeth Grefull, una salonière de l'època, una influencer, diríem avui, de gran volada, i que, vaja, que sempre va tenir una atenció especial cap a Fauré, li demanava doncs que interpretés músiques a les seves festes, als seus salons de París, etc. I el 25 de novembre de 1888, després d'haver-li obsequiat aquesta obra, Fauré la va poder estrenar en versió orquestrada i interpretada per l'orquestra dels concerts Lamoureux, dirigida pel fundador, per Charles Lamoureux, de qui pren el nom, de qui prenia el nom. Aquesta obra, quan Fauré li va lliurar a la comtessa Grefull, li va dir: és una obra que la retrata a vostè, senyora, distingida i elegant.

En un primer moment, Forel la va escriure per piano, l'estrena pública es va fer amb orquestra i ben aviat hi va afegir la part coral deliciosa que acabem de sentir. La versió era del cor de l'Auditori de Saragossa i l'orquestra de Cadaqués, dirigits per Neville Marriner. Hem sentit la Pavana Opus 50, que l'any 1886 Gabriel Fauré va dedicar a la seva mecenes, la comtessa Grefull, un retrat musical que Fauré va fer d'aquesta comtessa parisenca. Bé, resulta que aquesta pavana s'inspira en les danses anomenades així, típiques del Renaixement, per tant, una mirada altre cop cap enrere, com la que dos anys abans, recordeu, havia fet Edvard Grieg, també de la música dels segles XVII-XVIII. Per tant, estem començant a veure que els compositors, de tant en tant, per fer peces, diguem, entre cometes, menors, sense tant compromís acadèmic, fan obres que comencen a mirar enrere. I fins i tot Gabriel Fauré, que entre els seus deixebles més il·lustres va comptar amb Maurice Ravel, de cara a fer un exercici pel conservatori, 13 anys després d'haver escrit la seva pavana, li diu en el Maurice Ravel: escolta, per què no fas una pavana? I aleshores Maurice Ravel va fer una pavana, però aquesta vegada el que va fer Ravel, aprofitant la cultura espanyola que ell també coneixia, sobretot a través de la influència de la seva mare, va ser quan va decidir escriure una pavana que va titular Pavana per a una infanta difunta. Veureu que la connexió amb la música de Ravel és bastant perceptible. Es tracta de professor i alumne. I aquí teniu la versió de Ravel.

Deliciosa i, com es deia a l'època, farcida de perfum. Música que esdevé un perfum sonor. De fet, la música impressionista l'anomenaven o la definien així, la musique de parfum. Vet aquí aquesta pavana per a una infanta difunta del 1899, literalment un exercici de classe de composició al Conservatori de París. Maurice Ravel la va escriure precisament a petició del seu professor, de Gabriel Fauré. Una miniatura que, com havia passat també amb la pavana de Fauré, ens proposa un viatge oníric, podríem dir, cap al món de les pavanes, que ens directament al món del Renaixement. Una lectura preciosa, inspirada, un perfum que està lluny de voler ser una imitació d'una pavana autèntica, però que, per contra, doncs, ens hi ha fet viatjar en imaginació. I és que a partir d'aquest moment, a partir sobretot de la Primera Guerra Mundial, serà quan aquestes mirades enrere no només s'accentuaran, sinó que fins i tot es posaran de moda. Quan parlem del neoclassicisme del segle XX, precisament estem parlant d'aquestes obres escrites sobretot entre les dues guerres mundials. I si hi ha una obra que d'alguna manera marcarà l'inici ja oficial d'aquesta moda, d'aquest corrent estètic, va ser el ballet Pulcinella d'Igor Stravinsky, que es va estrenar a l'Òpera de París el 15 de maig de 1920, dirigit per Ernest Ansermet i amb la coreografia de Leonid Massin. Aquí sentim el finale d'aquest ballet Pulcinella de Stravinsky.

Pulcinella és el títol d'aquest cèlebre ballet d'Igor Stravinsky, un ballet inspirat en el món de la comèdia de l'arte. De fet, quan Diaghilev li va proposar a Stravinsky, Stravinsky va comentar, ostres, no sé ni per on posar-m'hi. I aquí va ser quan Ernest Ansermé, ja sabeu, el director que va dirigir-ne l'estrena, li va suggerir a Stravinsky que per què no feia servir música del segle XVIII. En aquell moment s'estaven publicant obres de Pergolesi i aleshores Ansermé li va facilitar a Stravinsky tot aquest material que va utilitzar Stravinsky.

Que, clar que la ironia és que després hem sabut que tot allò que en aquell moment es va publicar com a obra d'aquest compositor del segle XVIII, de Pergolesi, s'ha descobert que no era de Pergolesi, però en qualsevol cas la música sí que era original del segle XVIII i a partir d'aquí Stravinsky en va fer un ballet que va marcar l'impuls de l'època neoclàssica, aquest període entre les dues guerres mundials. Per cert, que els vestits i els decorats originals de l'estrena de Pulcinella els va dissenyar Pablo Picasso. Bé, i seguim. Això passava l'any 20, doncs entre l'any 27 i 28, el compositor francès Francis Poulenc va fer molta amistat amb la clavecinista i pianista polonesa Wanda Landowska. Landowska era una enamorada de Johann Sebastian Bach fins a l'extrem d'aconseguir que una fàbrica de pianos francesa li construís un clavecí per poder tocar la música de Bach amb l'instrument pel qual havia estat escrita. I a partir d'aquí, ja ho sabeu, Wanda Landowska es va convertir en la gran ambaixadora de la música de Bach interpretada amb el seu instrument, amb el clavecí. Per tant, la podríem considerar com una visionària del que després passaria a la segona meitat del segle XX, l'arribada del gran fenomen de la interpretació amb criteris històrics. Aquí va ser quan Poulenc i un altre gran compositor, Manuel de Falla, van escriure obres per clavecí solista. Inevitablement es tracta d'obres de mirada neoclàssica, com el Concert Champêtre, concert campestre de Francis Poulenc per clavecí i orquestra, del qual tot seguit ens sentim al finale.

Interessant la mirada, diguem-ne, neobarroca del compositor Francis Poulenc, de qui acabem de sentir no el tercer, sinó el primer moviment de del seu concert Champêtre, una partitura que va escriure pensant en la clavecinista polonesa Wanda Landowska, que havia recuperat el clavecí i que justament en aquell moment estava en una fase d'expansió, interpretant per tota Europa la música per clavecí de Johann Sebastian Bach, amb piano i amb clavecí. Era una manera de fer aquesta comparativa per l'oïda de la gent de fa 100 anys. I vet aquí que Poulenc i després Manuel de Falla van escriure aquests concerts per clavecí, el Champêtre, que acabem de sentir, o el Concierto para clave y 5 instrumentos de Manuel de Falla. Per cert, la versió que us hem proposat era de Pascal Roger, el clavecí amb l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Charles Dutoit. Un altre compositor que va mirar enrere va ser Ottorino Respighi, el gran sinfonista italià de la primera meitat del segle XX. Respighi va també començar a remenar arxius per trobar música original del segle XVIII, i així, a partir ja de la dècada de 1910, va publicar la primera suite del que ell anomenava Aires i danses antics. Després arribaria la segona l'any 23 i la tercera l'any 32. Aquesta tercera potser avui és la més interpretada, però en qualsevol cas les tres suites comparteixen aquesta mirada neoclàssica, neobarroca. De cara a aquesta suite número 3, igual que les anteriors, el compositor utilitza 4 fragments originals, a vegades de compositors coneguts i a vegades anònims. Nosaltres sentirem l'últim moviment de la suite número 3, és la Passacaglia, que es basa en una peça de Ludovico Roncalli original per guitarra, clar, per guitarra barroca. Així doncs, aquesta Passacaglia li va de perles a Respighi per tancar l'última de les suites que va escriure inspirant-se en això, àries i danses antigues. Aquesta, recordem, que es va publicar el 1932.

En la interpretació del grup italià I Musici acabem de sentir la passacalla final de la suite número 3 d'àries i danses antigues del compositor Ottorino Respighi. Hem sentit aquesta darrera peça, aquesta passacalla, a partir d'una passacalla original per guitarra del compositor italià del segle XVIII, Ludovico Roncalli. La música neobarroca, en aquest cas d'Ottorino Respighi, dona pas a una trapelleria, i ho podem dir amb totes les lletres, de Fritz Kreisler. Kreisler, ja sabeu, va ser un deliciós violinista, un home que tenia un gust exquisit. Podríem tirar de tòpic i dir que l'elegància vienesa la va portar tant a la seva manera de tocar com a les seves composicions. I és que en té unes quantes que són molt estimades pels violinistes encara avui d'arreu del món, perquè són autèntics bombons de Viena, podríem dir metafòricament. I és que va escriure coses precioses. Però la trapelleria consisteix en que Kreisler, algunes d'aquestes composicions, en el seu moment, estem parlant de 1905-1910, abans de la Primera Guerra Mundial, les anunciava com a obres d'altres compositors. Per exemple, aquest Preludi i Allegro que sentirem tot seguit, el va anunciar l'any 1905 tot dient que era de Gaetano Pugnani. Pugnani, un compositor i violinista antic que havia viscut durant la segona meitat del segle XVIII. Clar que Kreisler n'imita una mica l'estil i al final doncs, la gent es va creure que era Pugnani fins que finalment es va saber que era una obra neoclàssica, ara sí, podem dir, i imitant, emulant l'estil de Pugnani. Potser la reflexió seria, si ara nosaltres us anunciéssim això dient que és de Pugnani, us ho creuríeu?

0: Segur que s'us han portat l'ànima aquesta obra tan preciosa, aquest preludi i allegro per violí i piano. Fritz Kreisler, que el va tocar en concert a partir de 1905, que és quan de fet el va escriure, anava dient que era de Gaetano Pugnani, un violinista italià de la segona meitat del segle XVIII. No era veritat. Era d'ell, era d'ell. I és una obra preciosa que sentíem interpretada per Kyung-Wha Chung, violí, acompanyat per Philip Moll, el piano. Una obra, per tant, de perfil neoclàssic, neobarroc. Aquesta és el corrent estètic que avui ens ha inspirat per començar el dia al primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Però està clar que si tenim en compte que el dia 6 de març de l'any 1853 s'estrenava al Teatre La Fenice de Venècia l'òpera La Traviata, deixarem que sigui Giuseppe Verdi qui se'ns emporti l'ànima en els propers minuts.

Sí, efectivament, el preludi a l'acte primer d'aquesta deliciosa òpera, La Traviata. La versió era del teatre de la Deutschen Oper de Berlín, dirigits per Lorin Maazel. És una de les òperes més sinceres, més honestes, més directes de Giuseppe Verdi. Sovint ha estat vista com una penyora d'amor cap a qui va ser la seva segona dona i definitiva, Giuseppina Streponi. Una història d'amor que anava una mica contracorrent, tenint en compte el passat de la soprano. Giuseppina Streponi era cantant, recordeu que va ser la primera Abigail de Nabucco, i que, vaja, que havia tingut tota una sèrie de relacions que havien donat com a fruit alguns fills que eren el que a l'època se'n deia il·legítims, perquè Giuseppina Streponi no es va casar fins que es va casar amb Giuseppe Verdi. Però Giuseppe Verdi se l'estimava i li va dedicar aquesta òpera, que no deixa de ser un testimoni preciós des del primer minut fins a l'últim, de música extraordinària. Vet aquí l'ària del final de l'acte primer, que li demana a la soprano, diguem, fer de soprano lírica lleugera. I després Verdi, a l'acte tercer, li demanarà a la soprano que es transformi en una espinto. Però vaja, déu-m'hi-do el repte que representa per les sopranos interpretar el paper de Traviata. Però com ens agrada sentir coses com aquesta.

brutal moment de l'acte primer de l'òpera La Traviata de Giuseppe Verdi, de Pell de Gallina, amb Joan Sutherland, meravellosa, fent de Violetta Valery al costat d'aquest Luciano Pavarotti que sonava fent d'Alfredo, així com ressonància, i amb la National Philharmonic Orchestra dirigida per Richard Banning. La Traviata, una història gairebé de debò, un missatge d'amor del Giuseppe Verdi per Giuseppina Streponi en aquell moment, i una ària que proclama la llibertat de Violetta, aquest sempre libera ritme de vals que hem pogut sentir. S'estrenava el 6 de març de 1853 a la Fenice de Venècia. I amb La Traviata arribarem al final avui del nostre primer temps. Era una temptació i hem caigut de mil amors. Sentirem un parell de parts, els que ens hi càpiguen, de parts corals d'aquesta preciosa òpera. Començarem amb el cor Non siamo zingarelle.

0: I així amb el cor de Zingares, preciós, de l'òpera La Traviata, apareix en l'acte segon, interpretat pel cor i l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigits per Georg Solt. I és així que avui acomiadem el nostre primer temps. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, ben d'hora, ben d'hora. Us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: What is jazz? Descobriu què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org. Recomanat per Catalunya Música.
3: Ben-Hur, La Missió, Jesucrist Superstar.
4: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta una passió de cinema amb les grans bandes sonores de Setmana Santa sota la direcció d'Isabel Rubio i amb cors del país.
3: Del 14 al 31 de març a Lleida, Terrassa, Sabadell, al Palau, Manresa i Tarragona.
4: Entrades a osvallès.com.
5: Jo científica.
6: Tu científic.
5: Ella científica.
6: Ell científic.
5: Nosaltres científiques.
6: Vosaltres científics.
5: Elles científiques.
6: La ciència no té gènere.
5: 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
6: Trenquem els estereotips.
5: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka.
1: A Catalunya Música.
3: Catalunya Música.
4: Sabies que el pedagog italià Loris Malaguzzi, creador de l'enfocament educatiu Reggio Emilia, deia que els infants tenen 100 llenguatges, 100 maneres de pensar, de jugar i de parlar?
0: A Catalunya Música tenim 7 de sons, amb Esther Planas.

0: Segons la pedagogia de Reggio Emilia, els infants no són recipients buits que hem d'omplir de coneixements, sinó persones plenes de potencial, curioses i creatives, ja des del naixement. Els 100 llenguatges fan referència a la seva gran capacitat d'expressió i percepció. Per això és tan important estimular-los des de ben petits i en cada etapa de manera adequada. I la música, l'art i la cultura, en això hi tenen un gran paper. Avui al Set de Sons us farem tres propostes artístiques per compartir en família des de ben petits. Els Sons Màgics de les Estacions, de Musicalma, Sons de Nit, de la Botzina i l'espectacle participatiu Coi Dansem. A les seccions descobrirem el fil invisible que uneix els himnes Blowing in the Wind i A Change is Gonna Come, i coneixerem com la música clàssica va despertar la curiositat i el talent creatiu del pianista de jazz Herbie Hancock. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: I començarem el programa, com sempre, amb música per aturar-se i respirar, perquè sovint la vida corre tan ràpid que ens perdem en les urgències i ens cal recordar posar atenció en els detalls i el temps de les coses petites. Tan petites com la gespa que no para de créixer sense que es noti. Per això sentirem aquest Listen to the Grass Grow, amb la cora de Seku Keita i l'arpa de Catherine Finch.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família, a Catalunya Música.
1: La nit és un moment especial, és el temps del descans, però també del misteri i de la màgia. Als infants els pot fer por i respecte, i per això val la pena acompanyar-los cap a una altra visió de la nit. Aquesta és la porta d'entrada de Sons de Nit, el primer dels espectacles per a famílies del qual us volem parlar avui. Es tracta d'una proposta per a la primera infància de la companyia La Botzina, que va néixer l'any 1996 amb l'objectiu de crear concerts didàctics, espectacles on la música és el centre, però sempre amb una mirada educativa, participativa i molt propera. Al llarg dels anys han creat més d'una vintena de propostes i han col·laborat en formacions com la Banda Municipal de Barcelona, la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona o la Big Band de Granollers. Una de les seves propostes més especials són els concerts entre llibres, pensats sobretot per a les biblioteques. Però exactament què són? Ens ho expliquen així Toni Cuesta i Joana Moreno, de La Botzina.
2: Els concerts entre llibres són una proposta que fem per infants en dues franges d'edat, 0-3 i 3-8 aproximadament, i és una proposta que fem bàsicament per l'entorn de les biblioteques, per això hi ha el llibre com a figura principal, i és una proposta de foment a la lectura en el sentit de que nosaltres aprofitem els llibres, que són bàsicament són àlbums il·lustrats, per fer espectacles amb aquests àlbums il·lustrats on es narren els contes, i a més ho barregem amb música en directe.
3: Donem recursos a aquestes famílies per veure la literatura des d'una altra perspectiva i treure el màxim de suc possible.
1: El llibre il·lustrat, en aquest cas, es converteix en una mena de porta al so. La Botzina construeix petites experiències on la narració i la música en directe es donen la mà. En el cas de Sons de Nit, el viatge comença quan es fa fosc.
4: Sons de Nit el que fa és que agafa la temàtica principal, doncs, els sons de la nit, i hem agafat àlbums il·lustrats on els protagonistes són animals que surten a la nit o elements com la lluna, les estrelles, i tot això ho hem barrejat amb la música. Aleshores tenim llibres com L'Arna té una pilota, Juego de luces, El senyor

0: Mussol, llibres que són molt coneguts, que a nosaltres ens aportaven alguna cosa especial i que els hi podíem afegir la música per ser narrats d'una perspectiva diferent. Altres llibres que surten a la sessió de Sons de nit, doncs La gran orquestra del bosc, Cinco lobitos, El conte de la lluna, La cuca de llum solitària...
1: Animals nocturns, lluna, estrelles, cançons de bressol... Sons de nit juga amb tot aquest imaginari que els infants reconeixen ben aviat, encara que no sempre el puguin explicar en paraules. I en aquest univers nocturn, la llum i la foscor hi tenen un paper molt important.
0: Hem volgut afegir aquest element màgic d'afegir llums de diferents colors i barrejar-los amb les històries dels àlbums il·lustrats que fem servir. Aleshores queda això un espectacle on hi ha la música, les històries, la cançó i a més barregem llum, foscor, colors i elements ben diversos que fa que el nadó doncs estigui atent en tot moment. A més es desperten emocions diverses degut a que estem treballant des d'una perspectiva doncs divertida i didàctica elements que estan més associats al tema de la por o del dormir. Nosaltres li donem una mica la volta.
1: La nit pot ser misteriosa i per als més petits també pot ser un moment delicat. L'hora d'anar a dormir, la separació, la foscor, els sons que no sabem d'on venen. Però aquí tot això es transforma en joc, en conte, en cançó. Per això la part sensorial és tan important. En una proposta per a nadons no tot passa pel relat. Moltes coses passen pel cos i les percepcions.
0: La part sensorial és molt important, ja que estem davant de nadons i de les seves famílies. Aleshores, segurament, aspectes més de contingut no els hi arribarà tant, perquè encara són petitons, i la part sensorial i emocional doncs, sí que els hi arriba. Aleshores, gràcies a la llum, als colors, a les formes, a la música, a la cançó, doncs els hi arriba aquesta història des d'una altra perspectiva. I a més, el fet de compartir-la amb el pare, amb la mare, amb l'avi, doncs fa que a nivell sensorial doncs, es desperti tot i sigui molt de gaudi, no?, d'aquestes sensacions tan especials.
1: A Sons de nit la història entra pels ulls, per les orelles, per la pell i, molt important, per la presència de l'adult que acompanya. I aquí és on la música i l'art es converteixen també en vincle. Sonorament, la botzina treballa amb instruments i elements molt diversos.
2: A tots els concerts entre llibres fem servir molta diversitat d'instruments per reproduir sons ben diferents. I concretament a Sons de nit, doncs ens basem molt en l'acordió que acompanya la veu, però també la trompeta, també una flauta, un whistle irlandès, que fa també el conte del mussol, també un carilló amb el qual cantem cançons de bressol, tres cançons diferents de bressol, reclams d'ocells en l'orquestra del bosc, que és una part molt divertida perquè és un conte il·lustrat que parla del cant dels ocells i nosaltres doncs a cada ocell li posem el seu reclam. I instruments de percussió, o sigui, busquem això, que siguin sonoritats molt diferents i que hi hagi molta instrumentació.
1: Acordió, trompeta, flauta, whistle irlandès, carilló, reclams d'ocells, percussions... Tot plegat construeix una petita orquestra nocturna. Per tant, la nit està plena de detalls. Un ocell, un mussol, una cançó, una respiració. Una cura en els detalls perceptius que també trobem en altres concerts entre llibres de la botzina.
0: Dels concerts entre llibres en tenim de diferents. N'hi ha un apartat que és per infants una mica més grans, on tot i que hi ha la música, hi ha la veu, hi ha la cançó, hi ha una miqueta més de narració. Pel que fa als concerts entre llibres per nadons, concretament en tenim quatre. Tenim Entre sons, que barreja diferents àlbums il·lustrats de diferents animalons, tot sempre barrejat amb aquesta música o aquesta cançó. Fem un que es diu Sons de colors, que és un homenatge que vam fer a l'Eric Carle, i hem agafat tot d'àlbums il·lustrats que ell va crear en el seu moment i els hem musicalitzat. A més, fem un de poesia, perquè no per ser nadons no podem apropar la veu, no? Des d'una manera diferent amb la poesia de la Leire Bilbao. Hem musicalitzat diferents poemes de la Leire i vam demanar permís a ella i, bueno, va ser molt amable en deixar-nos poder posar ales, no? A la seva poesia, com ella ens va dir. Fem Sons de mar amb la temàtica del fons del mar, els animalons al fons del mar i diferents aventures que poden viure també amb diferents instruments marins.
1: Així, cada espectacle obre un món. Els animals, els colors, la poesia, el mar, sempre amb la mateixa idea de fons: acostar els més petits a la música, a la literatura i a l'art. No cal esperar que ho entenguin tot, és clar. De fet, potser el primer contacte amb l'art passa justament abans de les paraules.
2: Des dels seus inicis, ara fa 30 anys, la Botzina el que ha volgut fer és proposar diferents espectacles per apropar la música en directe des dels nadons fins a secundària. Objectiu principal, doncs, fer gaudir de la música en directe. Però, a més, amb un rerefons didàctic, ja que, evidentment, doncs, sempre els semestres i sempre ens ha interessat això, que a més d'emportar-se els nens cap a casa i les nenes, doncs, aquesta vivència de la música en directe, s'aportin també uns certs coneixements, doncs, vinculats amb el tema de la música, des del coneixement d'instruments o el tipus de música o altres continguts, estils musicals, etc, etc.
1: Després de 30 anys de trajectòria, la Botzina estan convençuts que la música en directe té una força molt especial i que pot ser una descoberta molt poderosa per a un infant. Acostar la música als nens i nenes des de petits no vol dir formar futurs músics, vol dir oferir-los una manera d'escoltar el món.
0: La música és un llenguatge universal que arriba a tothom. I les propostes de la Botzina, doncs, el que volen és justament això: fer d'aquest llenguatge universal, barrejar-lo amb diferents elements i que sigui una manera de despertar emocions, de despertar sensibilitats, de veure el món amb uns altres ulls. Aleshores, la barreja que fem amb la literatura o amb la dansa o amb altres disciplines musicals fa que els infants la visquin i la gaudeixin. Les diferents propostes que fem a la Botzina, des de concerts escolars, concerts familiars o el que estem parlant avui, de concerts barrejats amb els àlbums il·lustrats, doncs la música aporta aquesta part més màgica i més emotiva per viure-la d'una manera diferent i especial.
1: En propostes com aquestes de la Botzina, els infants, abans de saber llegir, ja poden entrar dins d'un llibre. Abans de saber posar nom a la por, ja poden sentir que algú els acompanya per vèncer-la. I abans d'entendre del tot què és la música, ja poden notar com els calma, els desperta i els connecta.
3: Set de sons. Idees musicals per compartir.
1: I continuem amb una peça del grup Alosa, Si el riu, des del seu disc El primer cant del matí.
4: Si el riu està ofegat,

0: Set de Sons, amb Esther Plana.
1: La música pot ser moltes coses, una forma d'expressió artística, una eina educativa o una font de benestar. Però també pot ser una oportunitat per aturar-nos, compartir temps i connectar amb les persones que estimem. Aquesta és la idea que hi ha al darrere del taller Els Sons Màgics de les Estacions, una proposta de Musicalma, creada per Caterina Bagó i adreçada a famílies amb infants molt petits. Li hem demanat que ens la presenti.
2: Es tracta d'una experiència sensorial en format taller per famílies amb infants de 0 a 3 anys. En aquesta proposta ve la Fada Violeta, que ens acompanya en un viatge per les quatre estacions a través de cançons tradicionals, de sons i petits encanteris que ens ajuden a descobrir la música que s'amaga a cada època de l'any. Tot això ho fem a través de la veu, del moviment, de propostes d'exploració sonora, on infants i adults comparteixen un espai de joc, de descoberta, de connexió i presència, on la imaginació i la música es converteixen en una oportunitat genial per créixer i enfortir vincles entre els membres de la família.
1: Més enllà del viatge imaginari per les quatre estacions de l'any, la proposta neix d'una determinada manera d'entendre la música i la criança. Caterina Bagó explica què busca generar en aquestes sessions.
2: Quan creo un taller de música en família d'aquesta mena, principalment busco generar benestar, connexió i presència. Vivim en una època on tot va molt de pressa i per això per mi és molt important oferir espais on les famílies puguin aturar-se, escoltar-se, observar-se i gaudir del temps compartit. Espais on la música es converteixi en una excusa per connectar de veritat. També m'interessa molt crear contextos d'experimentació diferents dels habituals, perquè sovint és en aquests moments quan apareixen noves reaccions, interessos o formes de relacionar-se dels infants. I això permet que les famílies descobreixin aspectes dels seus fills i filles que potser no emergeixen en el dia a dia. I m'agrada pensar que, més enllà de l'experiència concreta, estem creant records compartits que poden perdurar en el temps.
1: Per aconseguir-ho, el taller combina diferents recursos musicals i sensorials, però sempre amb una idea clara, que la música sigui la veritable protagonista.
2: A nivell pràctic, en aquest taller són molt presents les cançons tradicionals, els sons de la natura, el moviment, els materials naturals i també alguns elements de màgia i sorpresa que ens ajuden a viatjar per les quatre estacions. Per mi, però, el més important és que la música sigui la protagonista. Per tant, tots els elements visuals i físics que apareixen són mínims i tenen la funció d'acompanyar l'experiència i despertar la curiositat dels infants, però sense convertir-se en el centre de l'activitat i evitant que siguin elements distractors.
1: En aquest sentit, la veu hi ocupa un lloc privilegiat.
2: La veu també hi té un paper molt important, perquè considero que és l'instrument que tothom porta a sobre i que ens permet viure la música en primera persona. Per això sempre proposo cançons que generalment són de caire tradicional i que moltes famílies coneixen, però que sovint es deixen de cantar i considero que cal recuperar i conservar perquè són part del nostre patrimoni.
1: I també la natura, una font inesgotable de sons, ritmes i descobertes.
2: La natura, he de dir que també és un altre ingredient essencial de les meves sessions i és present a través de cançons, de sons i materials que els infants poden explorar amb tots els sentits. M'agrada transmetre que la música és a tot arreu i que tothom hi pot accedir, perquè també la trobem en sons del nostre entorn quotidià, en diferents elements que ens permeten explorar i crear música.
1: Aquest taller dels Sons Màgics de les Estacions, com d'altres que s'ofereixen des de Musicalma, està pensat per infants de 0 a 3 anys, una etapa que Caterina Bagó coneix molt bé i que considera especialment fascinant.
2: Precisament aquesta etapa és la que més m'apassiona. Els infants petits tenen una manera molt especial de relacionar-se amb el món i interaccionar. Són personetes espontànies, curioses, sensibles, tenen una capacitat enorme d'il·lusionar-se i de gaudir d'allò que fan. I ho viuen tot amb tanta autenticitat, viuen el present, que m'encanta observar les reaccions i les seves mirades. Realment em fascina com poden dir tantes coses sense paraules. També són petites esponges que estan descobrint el món per primera vegada i tenen una gran capacitat per rebre i integrar tot allò que viuen, que trobo preciós poder acompanyar aquests primers descobriments. Sento que és una etapa que no se li dona prou valor i és on es construeix totes aquestes bases i m'encanta realment poder deixar aquesta llavor musical que sé que serà tan positiva pel seu futur. I compartir-ho amb les famílies encara cobra més sentit per mi, perquè tant les mares com els pares i les persones referents són qui poden donar continuïtat a aquestes experiències en el dia a dia. I això sempre dic que amb la meva tasca no només acompanyo els infants, sinó que també acompanyo a les persones adultes perquè se sentin més segures, sostingudes i empoderades.
1: Però per què és tan important acostar la música als infants des dels primers mesos de vida? Aquesta és l'opinió de Caterina Bagó, creadora de Musicalma.
2: Considero que és important perquè la música forma part de nosaltres des de l'inici de la vida. De fet, abans de néixer ja vivim envoltats de ritmes, veus i sons que escoltem dins de l'úter de la mare. I quan naixem, la música és un dels primers llenguatges que ens permet connectar amb el món extrauterí. A més, fer música des del naixement té molts beneficis, com per exemple afavorir aspectes com l'adquisició del llenguatge, la comunicació, la motricitat, l'atenció i moltes altres àrees importants per al desenvolupament de l'infant.
1: Uns beneficis que, sense cap mena de dubte, van molt més enllà de l'aprenentatge musical.
2: Per mi, fer música és una experiència global que també alimenta la creativitat, la imaginació, l'expressió emocional i la capacitat de relacionar-se amb les altres persones. Ens pot també oferir moments de calma, d'escolta i de presència que en el ritme de vida que portem considero molt, molt valuosos. I a més, quan la música es comparteix en família, per mi encara té més força, perquè es converteix en una oportunitat per crear vincle, connectar emocionalment i construir records compartits.
1: La relació de Caterina Bagó amb la música en la primera infància no s'acaba aquí. També és doula i acompanya dones embarassades a través de cercles on la música té un paper destacat.
2: Quan vaig començar a idear i a crear els cercles de dones embarassades, tenia molt clar que la música n'havia de formar part, perquè per mi no tenia sentit acompanyar la primera infància sense anar a l'origen, a l'embaràs, que és on comença tot. Com ja sabeu, l'embaràs és una etapa de molts canvis, on es desperten moltes emocions, pors, inquietuds, i la música considero que ens ajuda a parar, a escoltar-nos, connectar amb el cos i amb el nadó i expressar allò que de vegades costa posar en paraules. És per això que en els cercles combino experiències musicals amb espais per compartir, on el que busco és oferir un lloc segur, on les dones es puguin sentir sostingudes, puguin connectar amb els seus nadons i viure aquest moment amb més confiança i benestar.
1: Els sons màgics de les estacions són, en definitiva, una invitació a viure la música amb calma, a compartir-la amb família i a descobrir que fins i tot abans de les paraules, els sons ja ens ajuden a comunicar-nos, a créixer i crear vincles. Propostes com les de la botzina o de Musicalma ens demostren que compartir la música en família ens permet obrir nous espais de vincle i relació, un espai per escoltar-se de prop. Aquest és el títol precisament de la peça que sentirem tot seguit, Escoltar-nos de prop, amb Guillem Roma i Marc Pujol.

0: aquí, però que els estels et cuidin com m'han cuidat a mi.
1: Tots som família, a Catalunya Música.
2: I descobrim la tercera de les propostes de música en família que us fem avui. En aquest cas, ja és per famílies amb infants més grans, perquè es tracta de ballar plegats. Compartir un ball havia estat, durant segles, una de les formes més habituals de trobar-se, relacionar-se i fer comunitat. A places, embalats i festes majors, la dansa formava part de la vida quotidiana. Però què passa si recuperem aquest esperit avui? Aquesta és la pregunta que hi ha al darrere de Coi Dansem, una proposta que vol tornar a posar la dansa catalana al centre de la festa i de la participació, impulsada pel Cantut, el Cercle Cultural Marboleny, l'Esbar Joaquim Ruïra i el grup musical Coi els Mongrons. La idea, de moment, ha estat molt ben rebuda pel públic. Albert Suc és un dels membres de Coi els Mongrons.
3: Ja estàvem convençuts, els dansaires i els músics, de que fèiem algo xulo, però és més xulo del que ens pensàvem, saps? La cosa ens dona trempera i moltes ganes aquest any d'ensenyar-ho les màximes vegades possible.
2: La proposta parteix de la convicció que la dansa d'arrel continua tenint molt a dir. Però no es tracta de reproduir el passat exactament com era, sinó d'adaptar-lo als codis i a la manera de relacionar-nos del segle XXI. La música en directe de Coi els Mongrons i l'acompanyament dels dansaires dels esbars fan la resta.
3: Que la gent acaba ballant danses sense que ningú els expliqui per mimetisme. Això cal dir que ja està pensat així. O sigui, sense nosaltres explicar, ara farem un ball pla, ara farem un ball de cintes, o sigui, això ja ens ho hem muntat d'estranquis amb la gent dels esbars. I llavors nosaltres fem com un concert normal i ells, només amb l'actitud, amb les ganes, amb el ballant allà, per mimetisme, fan engrescar la gent i acaba ballant.
2: I probablement aquí hi ha una de les grans virtuts del projecte. No cal saber ballar. Ningú no hi va a examinar-se ni a demostrar res. L'objectiu és que la dansa esdevingui una experiència compartida, encomanadissa, on el públic deixi de ser espectador per convertir-se en protagonista.
3: Les coreografies són molt catxondes, utilitzem elements, fem això, el ball de cintes, que acaba tothom embolicat, i bueno, d'una manera més lúdico-festiva, aconseguim, entre músics i dansaires, que això, fer una festa entre tothom.
2: Propostes com Coi Dansem reivindiquen una cosa tan senzilla com poderosa: trobar-nos, donar-nos la mà i ballar plegats. Una manera de fer comunitat que connecta passat i present a través de la música, la dansa i la festa. Una bona idea per gaudir també en família.
1: Tots necessitem la música. Set de Sons.
2: Al Set de Sons ens agrada descobrir composicions que han esdevingut més que música per a les comunitats que les canten. Els himnes ens fan sentir part i, a la vegada, ens fan mirar cap al futur amb ganes de millorar-lo. Avui, de fet, en sentirem dos, perquè l'un va inspirar l'altre. El primer és aquest.

Quants camins ha de recórrer una persona per ser considerada una persona? Bob Dylan va escriure Blowing in the Wind el 1962 i ràpidament es va convertir en un himne pel moviment dels drets civils als Estats Units. Diuen que Sam Cooke va quedar profundament impressionat quan la va sentir per primera vegada. Aquella cançó li va fer veure que també ell havia de posar música a les experiències i les esperances de la comunitat afroamericana. Poc després escriuria el que acabaria sent un altre himne, A Change is Gonna Come. La sentirem amb la veu de Morten Harket.

0: Set de Sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
1: Aquesta que sentim de fons és Dolphin Dance, de Herbie Hancock, un músic que va representar tota una revolució en el món del jazz. Pianista, compositor, improvisador incansable, ha sabut connectar tradició i modernitat, acústica i electrònica, escriptura i llibertat. La seva música ha influït generacions senceres de músics i continua recordant-nos encara ara, amb els seus 86 anys, que la curiositat és una de les grans forces de la creació. Però la història de Herbie Hancock no va començar en el món del jazz, sinó en el món del clàssic. De fet, se'l va arribar a qualificar de nen prodigi i amb només 11 anys va actuar com a solista amb la Chicago Symphony Orchestra, interpretant el concert per a piano número 5 en re major de Wolfgang Amadeus Mozart. El coneixement de la tècnica clàssica va ser essencial per a la seva carrera i, sobretot, la seva capacitat de mantenir viva la curiositat per la música. La mateixa que, anys més tard, el portaria a reinventar el jazz després de descobrir referents com Oscar Peterson o Bill Evans. Per això sentirem tot seguit el darrer moviment d'aquest concert de Mozart que Herbie Hancock va interpretar quan tenia només 11 anys.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Els infants tenen 100 llenguatges, 100 maneres de pensar, de jugar i de parlar. I la música, l'art i la cultura els estimulen perquè no les perdin. Acompanyar-los en aquest viatge és un regal, però també un gaudi per a ells i elles, així com per a nosaltres. Acabarem el programa amb una peça curiosa perquè, tot i ser de composició recent, sona a música antiga. Aquest és l'efecte que buscava Dobrinka Tabakova quan va crear la Suite in All Style. Ens sentirem el tercer moviment, que, pel que sembla, és un joc musical a partir del nom de Jean-Philippe Rameau. Us hem acompanyat Dani Jiménez, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: anys.
1: Ho veus? L'anys i anys. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tant nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
9: 3CAT.
1: Molt nostre.
10: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
11: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
10: I aquesta setmana...

0: Aquest diumenge a Músiques Empoderades ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Escolta'm, Albert,
2: sí.
1: Tu creus que aquesta és la setmana més màgica de l'any?
2: Home, a veure, diverses coses a comentar.
1: A veure, va.
2: Tradicionalment, la nit de Sant Joan ha estat envoltada d'històries, de mites, molta festa, perquè és festa major a Olesa de Montserrat, entre altres municipis de Catalunya, però especialment a Olesa de Montserrat,
1: sí,
2: el meu poble.
1: Déu.
2: I
1: no ho sabíem ningú, eh?
2: No ho sabíem mai, que no.
1: És una cosa que... Fixa't tu.
2: Mira, se sent orgullós d'on és, no?
1: Sí, no, i tant, i tant.
2: Doncs bé.
1: I tant.
2: Perquè, a més, antigament era l'arribada de l'estiu, no? El solstici...
1: Vull dir,
2: això és una cosa ja de tota la vida, no? Però és veritat que el catolicisme ho ha convertit en la festa de Sant Joan. Però amb totes les fogueres que es fan i tota la tradició, està clar que es tracta d'una nit d'orígens pagans i molt màgica.
1: Sí, sí, sí. És que les festes paganes han perdurat al llarg dels segles. De vegades maquillades per segons quines religions.
2: Certament,
1: però
2: sí.
1: És així, eh? Unes festes que tenien uns rituals que potser avui en dia doncs, ens han arribat transformats, però que en el fons es mantenen amb esperit. Eh?
2: Uns rituals que en alguns casos implicaven personatges fantàstics, bruixes,
1: sí,
2: animals mitològics, escenes de transformació...
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ànimes, no?
2: Rituals, coses, sí, sí,
1: sí, sí. I tot plegat no ha passat ni molt més desapercebut, evidentment, en la imaginació dels compositors, perquè ara sembla que no estàvem fent un programa de música, sinó que estàvem aquí a...
2: Una nit màgica.
1: Exacte, horitzons, no?
2: Els homes cas, místics.
1: Això. Els compositors, doncs, ho han pensat, això, eh? En molts casos s'han basat en llibrets i amb l'excusa de la dansa, per exemple, han creat obres que acabarien revolucionant precisament la història de la música, però fixa't, basades també en festes paganes, no?
2: Sí, senyor.
1: I personatges mitològics.
2: És per això que aquesta setmana serà una setmana una mica més curta,
1: sí,
2: això sí, perquè el dia de Sant Joan farem festa,
1: sí,
2: però també una setmana plena de personatges mitològics, escenes infernals i festes paganes, i com sempre, envoltats de grans composicions, eh?
1: Això segur.
2: Per tant, que anem començant i comencem el ritual.
1: Vinga, som-hi.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.
3: Dilluns,

0: No em diràs, Albert, que aquesta música no ens transporta a mons onírics i màgics, eh?
1: Totalment.
0: És curiós, eh?
1: Totalment.
0: És una passada.
1: Aquesta repetició de fons, tiri, sí, és molt de ritual.
0: Amb aquells aguts, no?
1: I molt bonic.
0: Mira,

0: Seguim amb aquesta bellesa, eh?
1: És molt bonic.
0: És molt bonic, eh? Aquests tres poemes de Mallarmé. I precisament Mallarmé, eh? Stéphane Mallarmé, que va viure entre els anys 1842 i 1898, va ser un poeta i crític literari francès considerat una de les figures centrals del simbolisme i un dels escriptors més influents de la poesia moderna. De fet, la seva obra, caracteritzada per un llenguatge complex, suggerent i moltes vegades hermètic, va contribuir a renovar profundament la poesia de finals del segle XIX i va exercir una gran influència, com no pot ser d'una altra manera, sobre les avantguardes del segle XX.
1: Mallarmé va néixer a París, concretament un 18 de març del 1842, com deia el Pedro, en una família de funcionaris. Sabeu, un context poc musical, aquest, eh? O poc poètic, fins i tot.
0: Mai se sap.
1: La seva infantesa va estar marcada per diverses pèrdues familiars. La seva mare va morir quan ell tenia només 5 anys i anys més tard també va morir la seva germana petita. Aquests esdeveniments duríssims van influir profundament en la seva sensibilitat i en el seu pensament poètic, que sovint expressa una aspiració a fugir de la realitat i a trobar un ideal més elevat.
0: Sí, ell, quan era jove, va començar a interessar-se per la literatura i sobretot a escriure poesies. Entre les seves influències inicials hi havia autors com Baudelaire, Gautier o Edgar Allan Poe, per exemple. A partir dels 15 anys, ell ja va començar a redactar els seus primers poemes i el 1862 algun d'aquests poemes van començar a aparèixer en revistes literàries.
1: Ara bé, per guanyar-se la vida, Mallarmé va decidir dedicar-se a l'ensenyament. Uh-huh. Després d'un període a Londres, per perfeccionar el seu anglès, va obtenir el certificat per ensenyar aquesta llengua i el 1863 va començar a treballar com a professor. Va exercir en diverses ciutats franceses i abans de situar-se i instal·lar-se definitivament a París. Tanmateix, l'ensenyament no li agradava gaire i sovint el considerava només una obligació necessària per mantenir la seva família. Vaja, que s'havien de pagar les factures.
0: S'ha de fer tot, exacte. Sí, malgrat les dificultats econòmiques i personals, Mallarmé va continuar desenvolupant la seva obra poètica. I entre les seves primeres composicions importants hi ha poemes com Brisa Marina, L'Azur o una primera versió de... Atenció, spoiler, La Premedie d'un Faune.
1: Em sona això, em sona, sí.
0: Aquest darrer poema es convertiria en una de les seves obres més conegudes i, evidentment, inspiraria més tard el compositor Claude Debussy a crear un famós preludi musical, el qual en realitat ha de ser el nostre protagonista d'avui.
1: És el nostre destí, no?
0: Sí.
1: Anem cap a aquest camí.
0: Ja hi arribarem. Sí, sí.
1: A partir de la dècada de 1860, la seva poesia es va tornar cada vegada més experimental i conceptual, i Mallarmé creia que la funció del poeta no era simplement descriure la realitat, sinó revelar les essències ocultes de les coses mitjançant el poder del llenguatge. Per aquest motiu va desenvolupar una escriptura molt elaborada, plena de símbols, amb una sintaxi complexa i amb una gran atenció al so i al ritme de les paraules.
0: Mira, una qüestió molt musical.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Diuen que la poesia és la música de la paraula, no?
0: Exacte, sí, sí. Un dels projectes centrals de la seva vida va ser el que ella anomenava la gran obra, o el llibre. Es tractava d'una obra ideal que havia d'explicar simbòlicament el món i donar una nova dimensió a la poesia, ni més ni menys.
1: Sí, sí.
0: Tot i que Mallarmé va dedicar-hi molts anys de reflexió i treball, al final aquest projecte mai es va arribar a completar.
1: Durant els anys 80 del segle XIX, la seva reputació literària va créixer de forma considerable. De fet, a casa seva, a París, organitzava reunions literàries, conegudes com els dimarts de Mallarmé, on es trobaven poetes, escriptors, artistes, músics destacats, la faràndula.
0: La faràndula.

0: Aquests esdeveniments van acabar sent una trobada important, un centre de la vida intel·lectual parisenca, i va reunir figures que més tard tindrien una gran influència en la cultura europea, per tant, la cultura mundial.
1: Sí, entre les seves obres més importants destaquen Herodiada, la primera d'un fauna, com hem dit, el recull poesies, i el poema experimental Un tir de daus mai abolirà l'atzar, publicat l'any 1897. Aquest últim és especialment innovador perquè utilitza la disposició tipogràfica de les paraules a la pàgina com a part essencial del poema, anticipant tècniques que serien més habituals de la poesia del segle XX. Va ser tot un visionari.
0: Tot un avançat. Sí. Mallarmé va morir el 9 de setembre del 1898 a Belvens, prop de Fontainebleau. Tot i que la seva obra no és molt extensa, la seva influència sí que ha estat enorme. La seva concepció simbòlica del llenguatge i les seves innovacions formals podríem dir que va marcar profundament la poesia moderna i van inspirar moviments artístics posteriors com el cubisme, el dadaisme i, com no, el surrealisme.
1: Avui és considerat un dels grans poetes francesos del XIX i una figura clau en la transformació de la poesia cap a formes més modernes i experimentals.

0: Clar, tenint en compte el que m'he explicat de Mallarmé, té tot el sentit que en un moment en què la música es troba amb les seves arts contemporànies i no va sent tan endarrerida, no? Com havia passat habitualment, clar, l'esperit de la música que es creava en aquell moment doncs estigués en concordança amb l'esperit dels textos d'escriptors com precisament Mallarmé.
1: És allò que dèiem de...
0: Es van trobar, finalment,
1: exacte, la trobada. Llavors es troben la inspiració del poeta i la inspiració del compositor, exacte, i junts generen obres tan meravelloses com aquesta que estem escoltant de fons. De fet, ja podem escoltar, no?, aquesta música de Ravel que sona, que és el tercer dels poemes, de Mallarmé, els que Ravel va posar en música, i el que dèiem fa un moment, veiem com aquesta música sona molt moderna, fins i tot experimental i futurista, no? I si ens sembla moderna a nosaltres, que estem a l'any 2026, imagineu-vos en el moment de la seva creació.
0: Totalment, totalment. I és que Ravel tenia predilecció per la poesia de Mallarmé. De fet, en una entrevista al New York Times, a finals de la dècada de 1920, va dir: "Considero Mallarmé no només com el poeta francès més gran, sinó també com l'únic, ja que ha fet poètica la llengua francesa, que no estava precisament pensada per la poesia. Els altres, inclús l'exquisit cantant Verlaine, han tractat les regles i els límits d'un gènere molt precís i formal. Mallarmé va exorcitzar aquest llenguatge com a mag que era. Va alliberar els pensaments alats, els somnis inconscients de la seva presó."
1: Carai, que poètica també aquesta resposta a una entrevista, no?
0: I tant.
2: Dimarts. La classe dels homes clàssics.
0: Mira, fins i tot m'he sorprès jo.
1: No t'ho esperaves, això, ara, eh? La veu aquesta meravellosa d'en Dabó aquí anunciant la classe.
0: Exacte, sí, sí. De fet, potser molts no us esperàveu que el programa d'avui comencéssim directament amb una classe, no?
1: Sí, perquè avui volem fer una prèvia, ja que de la consagració de la primavera n'hem parlat en moltes ocasions, perquè és una obra que ens encanta, però en realitat no ens hem centrat massa en la història en si, i sí molt en la seva famosa i polèmica estrena.
0: Exacte, exacte. Però per entendre el perquè d'aquest so tan característic i revolucionari de la consagració, i de fet com Stravinsky el vincula a la història que vol explicar, que serveix com a base per al ballet de Diaghilev, abans hauríem de conèixer una mica els elements bàsics d'aquesta música, que no només estan a la consagració, sinó també a obres com L'ocell de foc o Petrushka.
1: De fet, ja hem explicat en diverses ocasions, sense anar més lluny, a les xerrades que fem als CaixaFòrums, que titulem Divertimento, a tot Espanya ho hem fet, que la música de Stravinsky és conseqüència de la reacció del grup dels 5 cap a la moda que havia importat Caterina la Gran, i que Stravinsky evoluciona trobant-se amb noves sonoritats que Debussy, la música popular russa, i l'evolució de les tècniques harmòniques del contrapunt el porten cap a aquest camí, no?
0: Fixa't, eh? Quin còctel, eh?
1: Sí,
0: o sigui, un supercòctel entre Debussy i la música d'arrel, l'evolució de les tècniques harmòniques, eh? És que clar, alguns dels seus elements, parlo de la música de Debussy, eh? Defineixen molt el...
1: De Stravinsky, vols dir.
0: Ai, perdó, de Stravinsky, defineixen molt, és un concepte una mica estrany, el sabor de la música seva,
1: sabor,
0: no?
1: El color, sí.
0: El color, no? Com, per exemple, la politonalitat o la polirítmia, no?
1: Molta poli per tot arreu, no? Què vol dir això de la politonalitat? Més enllà del que puguem deduir amb la mateixa paraula, no?
0: Quan parlem de politonalitat és que hi ha diferents tons...
1: Molt bé.
0: Dintre... No, espera't, home, deixa'm... I fins aquí el programa
1: d'avui. Gràcies, Pedro, eh?
0: Fins aquí la classe d'avui. No, però vull dir... mira, ara que esteu sonant aquest famós minuet de Boccherini, tararirà, no? Imagina't, això és un quintet, no?, per a de cordes. Amb aquest quintet, el violí primer, el violí segon, la viola i els dos violoncels...
1: A la versió original, com a nosaltres, és diferent.
0: Exacte, sí. La versió original. Tots estan tocant l'obra amb la mateixa tonalitat, és a dir, amb la major, no? I, per tant, el violí primer, per exemple, que fa això... Això és la major, la, sol, la, si, la, la, do sostingut, mi, mi, re, re. Però és que els dos violoncels que fan una part de l'acompanyament fan un acompanyament, ara me l'invento al piano perquè sigui més entenedor, però tipo això. I això és un acord, una arpegi de la major,
1: I tot encaixa, tot casa, estem còmodes...
0: Exacte, per tant, aquí no hi ha politonalitat, aquí hi ha... Que això no vol dir que després se'n vagi cap a d'altres tons i el to evoluciona, però tots els instruments de la mateixa formació van tots junts. Imagina't que en comptes de que el violí estigués amb la major, però que en realitat els cellos estiguessin amb sol major, i seria això. Clar, això seria normal si féssim... que això és sol major.
1: Clar.
0: I el violí.
1: Clar.
0: Però el violí està amb la major i els cellos estan amb sol major. Quedaria així.
1: Ja t'adones que alguna cosa no va bé.
0: No, i més a més, imagina't, si jo ara encara ho junto més i faig això, mira...
1: Ostres, que bo, quin efecte...
0: Stravinskià?
1: Sí.
0: Sona, sí, sí, sí, sona sí. Stravinskià, no? Sí. És com si, per exemple, ara...
1: A més, si li canviessis el ritme, li donessis un ritme més sever...
0: Claro, imagina't, si jo faig això...
1: Clar, clar.
0: Fixa't, és molt curiós.
1: Sí.
0: I clar, això és bitonalitat, perquè hi ha dos tons, però podríem fer que ara de sobte aparegués un clarinet,
1: clar,
0: que sigués en mi bemoll i tal. I per tant, tot aquest efecte de politonalitat li dona aquesta sonoritat que ens recorda
1: que
0: molt...
1: Que és inquietant, molt, ens inquieta molt, no?
0: Exacte, i de fet, també hi ha la qüestió de la polirítmia, que aquí... anàvem molt junts, malgrat ser politonal, aquí fèiem xan-xan-xan-xan-xan, i aquí...
1: O sigui, el ritme sí que es trobava.
0: Es trobava. Exacte. En canvi, si jo faig...
1: Està molt més deformat, clar.
0: Està molt deformat, perquè clar, tenim uns que estan fent cinquets, els altres estan fent un ritme binari, els altres ternari. Per tant, tota aquesta combinació és una cosa que defineix molt tot l'imaginari musical dels ballets de Stravinsky.
1: Tenim la polirítmia i la politonalitat, i a més hem de tenir en compte la revolució sonora que havia imposat Debussy amb el seu famós preludi a la misèria d'un fauna. I clar, Stravinsky, en arribar a París dels anys 10 del segle XX, es va submergir en aquesta sonoritat amb tot el seu bagatge rus i la combinació. Clar, el resultat és realment explosiu, fixeu-vos. Recordem com sona aquella flauta a l'inici del preludi de la migdiada d'un fauna de Debussy.

0: La influència és evident.
1: Home.
0: No, vaja, crec que és molt evident, la influència.
1: Sí, sí. A més, fixa't en una cosa, que abans sentíem una flauta de Viciniana greu i ara un fagot agut.
0: És veritat. Sí, sí, sí.
1: Per tant, és aquest joc que juguen. En Debussy, potser la flauta feia més cromatismes i escales sinuoses, però jo crec, Albert, que el tractament i la filosofia és la mateixa, no? Debussy contradiu les normes establertes escrivint el que dèiem, notes no massa agudes per la flauta, quan en realitat, quan brilla aquest instrument, és amb el registre agut.
0: Sí, i tant.
1: I en canvi Stravinsky, doncs seguint el model de Debussy, escriu un solo de fagot. Recordem que el fagot és un instrument greu. Si parlem del quartet de fustes, flauta, boé, clarinet i fagot. Mm. El fagot seria el cello de les, clar, clar, de les fustes, no? Per tant, és el greu. Doncs això, el solo de fagot, doncs no comença especialment greu.
0: No, et pot arribar a confondre.
1: Et pot arribar
0: a confondre. Com et confon la flauta de Debussy, no? El preludi del migdia d'un fauna.
1: Sí, sí.
0: Però ara estava pensant, Pedro, si aquest inici l'hagués fet el de Stravinsky, l'hagués fet una flauta, també hauria pogut quedar bé.
1: Ja, però tu saps que Stravinsky llavors se li hauria vist massa llautó, no?
0: Clar, és massa evident, no?, la influència.
1: Ell sempre va negar totes les influències de tothom, ja ho saps,
0: negava moltes coses.
1: I fins i tot va dir que no faria mai dodecafonisme.
0: I allà va fer, allà va caure, sí, sí. Feta la classe i endinsats ja en el món sonor d'Stravinsky, anem ara sí a conèixer les interioritats de la consagració de la primavera.

0: La consagració de la primavera, Le Sacre du Printemps, en el seu títol original en francès, és, com sabeu, un ballet amb música d'Igor Stravinsky, estrenat el 29 de maig de 1913 al Teatre dels Champs-Élysées de París, concebut per a la companyia dels ballets russos de Diaghilev, amb coreografia de Nijinsky i escenografia de Nicolas Roerich. L'obra es basa en una visió idealitzada i primitiva de la russa pagana, de la Rússia pagana. Des del seu origen es planteja com una representació ritual de la natura i del cicle vital, especialment del despertar de la primavera, entesa com una força poderosa, misteriosa i fins i tot violenta.
1: El ballet està estructurat en dues parts, l'adoració de la terra i el sacrifici. Més que un relat lineal amb personatges definits, l'obra el que fa és presentar-nos una successió d'escenes o episodis coreogràfics que, units, construeixen una mena de ritual col·lectiu. Stravinsky mateix descrivia la peça com una evocació de la Rússia pagana unificada per una idea central, no? Que és la força creadora i transformadora de la primavera.
0: Tot i això, es pot entendre també com una narració simbòlica que culmina amb un sacrifici humà. Una jove és escollida per morir dansant, oferint la seva vida a la terra, precisament per garantir el renaixement de la natura. Aquesta idea central és el fil conductor de tot el ballet i dona sentit, doncs, a les diferents escenes.

0: Déu-n'hi-do, eh? La força, l'enginy i la complexitat, perquè ara pensava, Pedro, arrel del que explicaves, no, de la polirítmia i la politonalitat, clar, al final un director té una batuta. No en té...
1: Té dos braços.
0: Exacte. I no fa gaire, vaig, allò que surt amb reels per, amb el telèfon mòbil, i m'ha sortit un reel de també un, tres percussionistes junts que explicaven la polirítmia en la consagració de la primavera. Clar, si el director ha d'indicar el ritme... Quin ritme indica?
1: Això...
0: la melodia, quina melodia... O la tonalitat, quina tonalitat... No? Vull dir...
1: Sí, sí. Ara no recordo si va ser Sergio Kusevitsky o un director que li va fer un regal a Stravinsky. Ara no recordo si va ser ella. Però li va fer un regal a Stravinsky per un aniversari de Stravinsky. Li va regalar la consagració i la primavera en 4x4. I li va transcriure...
0: Ostres, quina feina, també.
1: No, sí, però li va transcriure tot per poder-ho dirigir a 4x4 i els músics ja s'entendran.
0: Ja es pavilaran ells. No, ho dic... O sigui, evidentment, aquí la feina important es fa a l'assaig.
1: Evidentment.
0: Perquè
1: evidentment.
0: Si no és impossible que no, això surti.
1: No, i que un no ho pot marcar tot, hi ha coses específiques que marques de moments crucials, no? Però és veritat que tot és impossible.
0: Clar.
1: Sí, sí.
0: No, no. Perquè passen moltes coses alhora,
1: sí.
0: No?
1: Clar. Per sort, cada músic té la seva partitura. Clar. I si va comptant, en teoria ha de funcionar sol.
0: En teoria. En tot cas, la primera part del ballet descriu el despertar de la primavera i les celebracions rituals d'una comunitat primitiva. I no es tracta d'una primavera suau o idíl·lica, com us podeu imaginar coneixent l'obra, no? Sinó d'una força bruta i enèrgica que transforma el món.
1: Sí, l'obra comença amb una introducció orquestral, que abans escoltàvem, que evoca sons de la natura, com si fossin instruments primitius o fins i tot cants llunyans. Aquesta música crea una atmosfera misteriosa i anticipa el que està per venir, un món arcaic dominat per forces naturals.
0: A continuació, a l'episodi anomenat Auguris de Primavera, la comunitat celebra l'arribada de la nova estació. Joves, noies joves, apareixen i al ballet, i ballen, perdó, però la seva dansa no és delicada ni elegant, segons els estàndards clàssics del ballet, sinó rítmica, repetitiva i gairebé tribal. Una figura d'una anciana entra en escena i sembla predir el futur, introduint un element del ritual i de destinació inevitable.
1: Sí, tu ara deies això de la dansa que no és delicada ni elegant, no?
0: No, de fet... La història de dansa també canvia gràcies
1: exacte,
0: a aquest ballet. Sí,
1: exacte, sí. I també has dit que és rítmica, repetitiva i gairebé tribal, però és una repetició que de tant en tant trenca amb aquesta repetició, perquè si tenim en compte aquell famós acord de la dansa dels adolescents que abans escoltàvem, amb el piano... Fixa't, ara he tocat això... I m'he equivocat i ha sonat mi bemoll major... Si Stravinsky hagués fet mi bemoll major, no ens hauria causat la incomoditat que causa la politonalitat, perquè aquest acord està format per, diguem, dos tonalitats, mi major i mi bemoll major.
0: Combinades.
1: Però alhora...
0: Clar, dona aquest efecte gairebé de distorsió,
1: pensa
0: no?
1: Pensa que quan diem mi i mi bemoll, ja és una dissonància.
0: Clar.
1: I si l'acord és de mi major i de mi bemoll major... crea això, Però a banda d'aquesta...
0: Però hem escoltat tant que ara ens incomoda.
1: No. No, però quan he començat a fer així...
0: Sonava més civilitzat.
1: Clar, massa civilitzat. Igualment hauria sonat estrany amb el tema aquest que deies, aquest ballet rítmic repetitiu, però és una repetició que trenca també, perquè ell si hagués fet...
0: És com a ser infantil.
1: És molt infantil, sí. No? Fins i tot si hagués fet...
0: Hi ha un moment que la trenca, està clar.
1: Clar, ell necessita trencar i precisament és aquí on revoluciona el ballet, perquè si nosaltres sempre ballem 1, 2, 3, 4, clar, quan li fa aquells cops tan estrictes quan fa això...
0: Més, si heu vist mai el ballet en la seva versió original de Diaghilev, aquests cops li van molt bé, també, per configurar el moviment de la dansa.
1: Sí, però fixa't, no és el 1 i el 3 o el 2
0: no,
1: i el 4,
0: clar,
1: sempre.
0: És,
1: per exemple, a veure... Un, un, un, un, un, un.
0: Sí.
1: Sí, és això.
0: És una meravella.
1: Doncs, clar, té molta força.
0: Absolutament. Dijous.

0: Aquí, en principi, més enigmàtic, eh? Més cinematogràfic,
1: i
0: també.
1: Preciós, i preciós, deixem-ho dir, també. Aquest misteri que... Sí. Que et presenta a l'inici, que arribem a aquesta mena de clímax que acabem d'escoltar ara mateix, no?
0: Sí, sí.
1: I a més a més, una obra molt influenciada per les sonoritats que hem estat escoltant als programes anteriors aquesta mateixa setmana.
0: I tant, i tant. I és que si no ens movem de França i a sobre ens situem l'any 1912, any en el que Stravinsky doncs, també estava fent les seves, amb els seus ballets, L'ocell de foc, Petrushka, o La consagració de la primavera, doncs està clar, el resultat és aquest.
1: A més, és una qüestió ja de gairebé matemàtica, eh? Si sí. Dilluns parlàvem de Debussy i dimarts de Stravinsky, és gairebé lògic, dins la nostra lògica, potser,
0: doncs sí.
1: No? Que no podia faltar el gran compositor d'aquella època, en aquell context, en aquella mateixa ciutat, com ho va ser el grandíssim Maurice Ravel.
0: I Albert, digui. Tant que hem lluitat en contra de les etiquetes amb Ravel, i la veritat és que escoltant aquesta música es fa difícil no etiquetar-lo com a impressionista, no?
1: Absolutament, perquè amb aquest so tan propi d'orquestra impressionista que hem escoltat ara mateix, i que tenim de fons, eh?
0: Sí.
1: I aquestes línies que són poc definides, sense cap ritme massa establert, no? Quin ritme hi ha aquí de fons ara mateix? És difícil de definir.
0: Sí, exacte.
1: El cert és que s'apropa, i molt, a l'estètica del seu amic Claude Debussy, sense
0: totalment.
1: Cap dubte,
0: sí, sí,
1: no?
0: De totes maneres... sembla que estiguem aquí fent un cafè i no avancem, perquè, de fet, ni tan sols hem dit el que estem escoltant.
1: És veritat,
0: eh?
1: Anem a pams, no? El que estem escoltant és el ballet Daphnis i Chloé, una obra a la que Ravel va estar treballant des de l'any 1909 i fins al 1913, i de la qual en van sorgir diverses suites orquestrals.
0: Fixa't, eh? La consagració és un ballet,
1: sí.
0: El preludi a la migdiada d'un faune es va utilitzar com un ballet per Nijinsky, i Ravel també crea música per ser ballada, no? I és que... Fixa't, és que... Aquí hi ha uns sirenes, unes nimfes, eh, cantant.
1: Sí.
0: No, és que aquesta sonoritat tan onírica és perfecta perquè els nous aires de la dansa contemporània doncs poguessin expressar aquests mons fantàstics que aquests personatges mitològics i fantàstics doncs com ho són, no?, les nimfes.
1: I o al revés també, no?, que d'alguna manera es va demostrar que la dansa era un molt bon camí perquè els compositors despleguessin la seva imaginació, no?,
0: sí,
1: sense límits i sense por.
0: Entre un i l'altre, no?
1: Exacte, són dos camins. Jo crec que una cosa no anula l'altra, crec
0: no.
1: Que una cosa alimenta l'altra en els dos sentits, em refereixo.
0: Totalment.
1: I si li sumem, a més, l'expertesa de Ravel amb l'orquestració, perquè hem de recordar que Ravel era un grandíssim orquestrador, doncs aquests mons encara llueixen més, com podem estar escoltant ara mateix de fons. Però va, posem una mica d'ordre i anem a endinsar-nos dins d'aquest ballet de Ravel, aquest Daphnis i Chloé, que avui, ja us avancem, serà el nostre protagonista.

0: Com dèiem, Daphnis i Chloé és un ballet amb música d'amor i rebel, estrenat l'any 1912 a París. L'obra va ser creada, com no es podia saber, per als ballets russos, que van ser la famosa companyia dirigida pel també famós Sergei Diaghilev, amb coreografia de Michel Fokine i escenografia de Leon Bakst. La música és considerada una de les més importants i elaborades de Ravel, i ell mateix la va definir com, atenció, una simfonia coreogràfica, que és un nom molt bonic, una expressió que de fet et dona pistes, no?, de la seva ambició artística i la seva dimensió musical. Vull dir, no deixa de ser una simfonia per la seva càrrega musical i no deixa de ser un ballet al cap i a la fi.
1: Exacte.
0: Però no pel fet que sigui ballable hi ha d'haver menys música.
1: No, ni molt menys, ni molt menys, sí, sí. El ballet està basat en una novel·la pastoral de l'antiga Grècia atribuïda a Longus, escrita probablement al segle II després de Crist. Aquesta història doncs, narra l'amor entre dos joves pastors, Daphnis i Chloé, i en un entorn doncs, natural, idíl·lic. No? Tot i això, la versió del ballet simplifica i adapta el relat original per convertir-lo en una obra escènica coherent, amb una estructura clara i, sobretot, amb un fort component simbòlic.
0: L'obra té una durada aproximada d'una hora i es divideix en tres parts o quadres, cadascun format per diverses escenes, la majoria dels quals són danses. Tot i que va ser concebuda com un ballet, avui en dia és habitual que s'interpreti com una obra de concert, ja sigui completa o en les diverses suites orquestrals que existeixen.
1: Per entendre millor Daphnis i Chloé, doncs és important situar-la en el seu context, i és que, com sabeu, a principis del segle XX... doncs els ballets russos eren una de les companyies més innovadores del moment. Diaghilev volia crear espectacles que integressin música, dansa i arts visuals d'una manera totalment nova. I clar, en aquest context va encarregar a Ravel doncs, la composició d'aquest ballet l'any 1909.
0: I aquest, Ravel, va treballar en la partitura durant uns 3 anys en col·laboració amb Fokine. Aquest procés no està exempt de dificultats, ja que hi havia diferències d'opinió sobre aspectes com l'escenari i l'enfocament dramàtic. A més, la música de Ravel era complexa i exigent, cosa que, a més, clar, va acabar dificultant els assajos dels ballarins.
1: Com si no fos complexa i exigent la música de Stravinsky o de Debussy.
0: Ja. No, precisament, de fet, hem de recordar que la setmana que vam dedicar a Diaghilev us comentàvem la dificultat de treballar amb Diaghilev perquè tenia molt clar el que ell volia. Llavors, sí, jo t'encarrego una obra, però...
1: vull que la facis així.
0: Jo sé com fas, quin és el teu llenguatge i sé més o menys on vull que vagis.
1: Sí, sí, sí. Finalment, el ballet es va estrenar el 8 de juny de 1912 al Teatre du Châtelet de París, amb els ballarins doncs, Nijinsky i Tamara Karsavina en els papers principals. La direcció musical va anar a càrrec de Pierre Montu.
0: I tot i que l'estrena no va ser tan escandalosa com la de la consagració de la primavera d'Stravinsky, també hem de dir-vos que no va ser un èxit immediat. Amb el temps, però, l'obra ha estat reconeguda com una de les grans creacions del repertori orquestral i del món de la dansa.

0: Anem a endinsar-nos una mica en l'argument d'aquest ballet, no? Perquè la història us la podeu imaginar una mica, perquè dèiem que era un context pastoral, idíl·lic. De fet, el nucli de Daphnis i Chloé és una història d'amor senzilla, però plena d'episodis simbòlics i dramàtics. L'acció se situa a l'illa grega de Lesbos, en un entorn natural i idealitzat, amb prats, boscos sagrats i la presència constant de divinitats com Pan i les nimfes.
1: De fet, abans podíem escoltar l'inici de l'obra, que visualment comença, doncs, amb un paisatge pastoral, amb un prat situat prop d'un bosc sagrat. Hi ha una cova dedicada a les nimfes, figures divines de la natura, i una roca que precisament recorda la forma del déu Pan. És primavera i l'ambient, doncs, és lluminós i tranquil.
0: Un grup de joves pastors i pastores entren en l'escena portant ofrenes a les nimfes. Aquest moment inicial ja ens mostra, per tant, un element que es clau en aquesta obra, la relació entre els humans i la natura sagrada i ritualitzada.
1: En sona, això?
0: Clar. Els personatges no viuen separats del món natural, sinó que en formen part. De fet, si us hi fixeu, una temàtica molt de moda en aquella època, com passaria exactament a la consagració de la primavera d'Stravinsky.
1: Tal qual, tot està molt relacionat, eh? Entre aquests joves hi ha, doncs, això, Daphnis i Chloé, els protagonistes. Ell és un pastor de cabres i ella és una pastora. Tots dos són molt joves i encara estan descobrint, doncs, els seus sentiments. Quan apareixen junts, es fa evident que hi ha una connexió especial entre ells, tot i que encara no entenen completament què els hi passa.
0: En aquest moment apareix un altre personatge important, Dorkon, un pastor que també està enamorat de Chloé. Aquest element introdueix el primer conflicte en la història, com és aquest triangle amorós, com passa en tantíssimes
1: com
0: obres.
1: Com sempre, sí, sí. Les noies comencen una dansa al voltant de Daphnis, que es converteix en el centre d'atenció. Chloé observa aquesta dansa i aquesta escena i experimenta, doncs, una cosa molt humana, no? Gelosia, per primera vegada. Aquest detall és molt significatiu perquè, clar, mostra el despertar emocional, les emocions amb els personatges. Clar, l'amor no és només felicitat, sinó també inseguretat i, clar, poder perdre l'altre.
0: Fixeu-vos l'heroi Siegfried sent la por quan s'enamora.
1: Exacte.
0: Que ell era, no és mai víctima de la por fins que descobreix l'amor de Brunhilde. Doncs bé, més enllà de la tetralogia, la Parquem, que va anar molt bé per ser aquelles setmanes a nivell d'audiència, dir-vos que seguim amb l'argument, eh? Dorkon intenta seduir Chloé amb una dansa, però el seu estil és més ruda i menys refinat que el de Daphnis. Això provoca una mena de competició entre els dos homes. Finalment, Daphnis és qui aconsegueix impressionar Chloé amb aquesta dansa que ara sona de fons i que al mateix rebel titula com a dansa lleugera i graciosa de Daphnis. Aquest moment, a més, reforça el vincle entre aquests dos joves.

0: I arriba el conflicte, perquè tot sembla anar bé fins que apareix la figura femenina de Lyseion, que intenta seduir Daphnis amb aquesta dansa que justament ara estem sentint de fons. Aquest episodi torna a posar a prova la relació entre els protagonistes. Daphnis ara es mostra vulnerable davant la temptació i això genera tensió, esclar, amb Chloe.
1: O sigui, ara perquè estem trepitjant la música i estem a la ràdio, evidentment, no?
0: Sí.
1: Per tant, clar, hem de fer un esforç imaginatiu, però fixeu-vos en això que estem explicant i la música una mica que podem sentir, no?, i que s'estén de fons, que és una música absolutament descriptiva, és una música sinuosa, sí. És una música sensual.
0: En el context de la dansa, clar.
1: Exacte.
0: D'aquest ballet, exacte.
1: Vull dir, sí. Funciona molt bé, no? O sigui, sí. És un llenguatge que a Ravel li funciona molt bé i que, a més, ell és tot un expert, eh?
0: Vull dir, és una música molt sensual, sí. Vull
1: absolutament.
0: Dir, la podríem utilitzar en la nostra vida privada.
1: Sí. És veritat. Sí,
0: no?
1: Sí. El moment més dramàtic d'aquesta primera part doncs, arriba amb l'aparició d'un grup de pirates. Fixeu-vos. Aquests personatges representen doncs, una força externa i violenta que irrompen el món idíl·lic dels pastors. Els pirates, finalment, ataquen i segresten Chloe, trencant doncs, completament aquell món oníric i bonic i aquella harmonia inicial.
0: Daphnis intenta salvar-la, però no ho aconsegueix. Aquest fracàs marca un punt d'inflexió en aquesta història perquè el jove passa de la innocència a una experiència de pèrdua i desesperació.
2: Divendres,

0: Un altre compositor que es va inspirar en aquest univers és Maurice Emmanuel, amb la seva sonatina per flauta, clarinet i piano, que, tot i no ser, podríem dir, una narració explícita del mite, utilitza llenguatges modals i referències a la música grega antiga que aboquen al món pastoral, associat a Pan. En aquest cas, la connexió, podem dir, seria més estètica que no pas narrativa.
1: En el terreny de la música per flauta, doncs, també podem esmentar obres que, sense referir-se explícitament a Syrinx, estan clarament influïdes per la figura de Pan, no? Per exemple, peces de Jules Mouquet, com la flauta de Pan, la primera que escoltàvem al programa d'avui, o una suite per a flauta i piano, o flauta i orquestra, que inclou moviments com Pan et les bergères o Pan et les oiseaux. Aquesta obra és especialment interessant perquè construeix tot un univers sonor al voltant del déu Pan, amb una escriptura doncs, molt pròpia de la flauta, molt idiomàtica, no? O sigui, està molt ben escrit per flauta i sobretot una clara evocació de la natura i del món pastoral.

0: Si és que ja ho dèiem, arpa, flauta...
1: Som a França.
0: I croissant.
1: Sí, sí. Som a França, sí, sí.
0: Sí, sí. De fet, aquesta és precisament l'obra Pan et les oiseaux, és a dir, Pan i els ocells, del compositor francès, com no pot ser d'una altra manera, Jules Mouquet.
1: Però, Pedro, fora de França, encara que sembli mentida i que estem reticents a deixar França, també hi trobarem música inspirada, tractada des del mite de Pan i Syrinx.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I, de fet, hi ha un poema sinfònic d'un compositor nòrdic que es titula justament així, Pan i Syrinx. Parlem del genial Carl Nielsen.

0: Van Isidings, l'Opus 49, és una obra orquestral del compositor danès Carl Nielsen, del qual ara està sonant l'intermezzo, però de la seva petita suite per orquestra Opus 1.
1: Opus 1. Mm. Fixa't, l'Opus 1, que el va compondre l'any 1888, i Van Isidings va arribar gairebé 30 anys més tard.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: 30 anys, eh?
0: De fet, la va escriure entre els anys 1917 i 1918, per tant, això, 30 anys després. Mm-hmm. Es tracta d'un poema simfònic, una peça breu amb contingut narratiu, amb una durada aproximada d'entre 8, 9, 10 minuts, més o menys, va per aquí. Es va estrenar al febrer del 1918 a Copenhagen, dirigida pel mateix compositor, i ràpidament va rebre una bona acollida per part de públic i crítica.
1: Sí, per entendre millor l'obra, cal tenir present el context en què va ser creada, i és que Nielsen la va compondre en un moment de gran maduresa artística, poc després d'haver acabat la seva quarta sinfonia. De fet, aquest període es considera un dels més creatius de la seva trajectòria, i en aquesta peça doncs ja s'hi perceben elements que anticipen obres posteriors, com el seu concert per a flauta. A més, el mateix compositor explicava que la idea li va sorgir arran de converses amb la seva dona sobre la metamorfosi d'Ovidi, una font literària clau per molts artistes.
0: L'argument de l'obra es basa, com totes les obres del programa d'avui, en el mite clàssic de Pan i la nimfa Syrinx. Segons aquesta història, el déu Pan s'enamora de la nimfa i la persegueix insistentment. Ella, espantada, fuig fins a arribar a un riu, on demana ajuda a les nimfes de l'aigua i, com a resposta, es transforma doncs, en aquestes canyes.
1: Escolta'm, Albert, és que això no és per res, eh? Però és que ja ho hem explicat alguna vegada avui.
0: Sí, però
1: jo crec que ja ha quedat clar.
0: Sí,
1: vull dir, no cal que ho tornem a dir, no?
0: No et precipitis. Però el que no hem dit, no hem dit, és que quan Pan bufa entre aquests joncs, es produeix un so misteriós i evocador, no? La qual cosa és la principal font d'inspiració dels compositors.
1: Clar.
0: Finalment, a causa d'aquest so, de sentir aquest so, talla les canyes i construeix la primera flauta de Pan, també anomenada Syrinx.
1: Clar.
0: Aquest relat combina doncs l'amor, la persecució i la transformació i ofereix una base molt suggerent per una obra musical de caràcter evocador.
1: De fet, musicalment, Pan i Syrinx és una obra rica en contrastos i matisos. Està escrita per una orquestra força completa, amb una presència destacada, com no pot ser d'una altra manera, dels instruments de vent, especialment les fustes, que tenen un paper protagonista perquè sovint representen la figura de la nimfa o els sons de la natura. També hi ha una gran varietat d'instruments de percussió, alguns d'ells, de fet, poc habituals, cosa que, clar, aporta colors sonors molt diversos i innovadors per l'època.
0: Un dels aspectes més interessants de l'obra és la seva capacitat de combinar diferents estils i textures. Hi trobem moments molt transparents, gairebé de música de cambra, alternats amb passatges més densos i potents de tota l'orquestra. A més, Nielsen juga amb canvis de tempo i d'ambient, creant una narració musical que no és lineal, sinó plena de girs i contrastos. Aquesta manera de construir el discurs musical contribueix, per tant, a donar vida al relat mític, com si es tractés d'una escena natural que està en aquell moment en moviment.
1: De fet, fora d'antena, Albert, m'has dit abans, home, ja no som a França, quan escoltàvem aquesta petita suite, no? Està claríssim que no som a França, però fixa't que alguns crítics han assenyalat que l'obra Pan i Syrinx, de la qual encara no n'hem escoltat ni una nota, té certs punts de contacte, atenció, amb l'impressionisme musical, especialment pel seu ús del color i de l'atmosfera sonora. A veure, tanmateix el llenguatge de Nielsen és molt personal i evidentment que s'allunya del caràcter més sensual o difuminat d'altres compositors impressionistes, perquè en el seu cas la música doncs manté una energia i una claredat estructural doncs molt típica de Nielsen, molt més nòrdica que no
0: molt
1: francesa.
0: Molt més cerebral, no?, que emocional.
1: Exacte.
0: Al final de la peça, per exemple, és especialment significatiu des d'un punt de vista expressiu, perquè les cordes agudes creen un bloc sonor molt dens i lleugerament dissonant, mentre el so es va tornant cada vegada més estàtic. Aquest aspecte pot interpretar-se com una representació musical del moment en què la nimfa es transforma en canyes. La natura, per tant, es converteix en instrument i l'amor no correspost de Pan es transforma en música. És, en resum, un final poètic que resumeix molt bé el sentit profund de l'obra.
1: Doncs escolta'm, Albert, què et sembla si escoltem aquest poema simfònic, però sense que
0: sí,
1: nosaltres
0: no
1: interrompim.
0: Sí.
1: No, i a més podem gaudir d'aquest món oníric no francès, sinó aquest món oníric de Nielsen, no?
0: I ho podrem fer en la versió de l'Orquestra Nacional Danesa, dirigida per un director de nom impronunciable.
1: No, Gennady Rozentsensky.
0: Doncs aquest.
1: Aquest?

Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.

0: El quartet Mosaic era l'intèrpret d'aquest últim moviment presto del quartet de corda opus 3 número 1 de Jacint Jadén.
1: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
2: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
2: Benvinguts a una nova edició de l'Espai als Concerts de Catalunya Música. Avui un concert que ens arriba de la ràdio de l'Oest d'Alemanya, la ràdio La Westdeutsche Rundfunk, des de Colònia. Un concert que potser ens trencarà una mica el tòpic de la imatge de música agradable i alegre que caracteritza el classicisme musical, és a dir, la música de la segona meitat del segle XVIII. Per tant, un concert molt atractiu que hem aconseguit gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. El primer titular que us avancem és que en aquest concert hi podrem sentir el Rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, obra emblemàtica que sempre ens ve de gust recuperar. A més, el sentirem en la versió habitual, és a dir, la versió que va completar el que va ser amic i deixeble durant un temps de Mozart, Franz Schaffer-Süssmayr. Però la gràcia d'aquest concert és que, previ al Rèquiem de Mozart, hi ha dues obres, les dues de Joseph Haydn, que ens porten també una altra imatge que d'alguna manera redunda en el que seria la lectura que aquests dos compositors fan de l'entorn del fi de la vida, de la mort. Abans d'entrar en més detalls, però, dir-vos que aquest concert, els companys de la ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia, el van enregistrar a la sala Claus von Bismarck de Colònia el dia 23 de març del 2025. I anticipar-vos també que el concert està protagonitzat pel conjunt Concerto de Colònia, dirigits per Simon Halsey, i que va comptar amb la participació de diferents solistes i també del cor de la ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia. La primera obra que s'hi va interpretar és un motet molt poc habitual del catàleg de Joseph Haydn. És una obra que ens situa just al final de la seva vida, és a dir, a l'entorn de l'any 1808, en plenes guerres napoleòniques. El seu títol és Insane et Vane Cure, una pàgina realment expressiva que no sabem si la va arranjar el mateix compositor o alguna persona del seu entorn, donada l'edat força avançada de Joseph Haydn en aquell moment. I per què diem arranjar? Perquè no es tracta d'una obra original, sinó que és una obra en la qual es recicla un dels cors que apareixen en un oratori forces anys anterior del mateix Joseph Haydn. Ens referim a l'oratori El retorn de Tobias, sorgit l'any 1775, en l'època en què al Palau Esterházy s'estava vivint els primers viatges, els primers anys de passar les vacances al famós Palau Esterházy. És perquè ens entenguem l'època Sturm und Drang del compositor. Precisament aquest cor, que dins de l'oratori El retorn de Tobias es titula Es vanische in un momento, és una molt bona mostra de l'estil Sturm und Drang de Joseph Haydn. Per tant, amb un text titulat Insane et vane cure, sembla molt adequada la música que li dona força al missatge dramàtic del text, aquesta vegada en llatí. Amb aquesta obra es va començar el concert, una obra que podrem sentir tot seguit, tal com la va interpretar el cor de la ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia i el conjunt Concerto de Colònia, dirigits per Simon Halsey.

Així, amb impacte, va començar el concert que us estem oferint avui a Catalunya Música. Concert enregistrat pels companys de la ràdio de l'Oest d'Alemanya, Colònia, a la sala Claus von Bismarck de Colònia, el 23 de març del 2025. Acabem de sentir el cor de la ràdio de l'Oest d'Alemanya i el conjunt Concerto de Colònia, dirigits per Simon Halsey, i interpretant aquest inhabitual motet de maduresa de Haydn, que, de fet, per ser justos, hauríem de dir transcripció a partir d'una altra peça coral de l'etapa central de la vida del compositor. És la transcripció del cor

es va néixer in un momento, pertanyent a l'oratori El retorn de Tobies, i que en aquesta versió apareix amb el text llatí Insane et vane cure. Una peça que serveix com a introducció a la reflexió sobre la mort general d'aquest concert que us estem oferint avui, però que té diferents mirades. I la segona mirada és la que sentirem tot seguit. Estem referint-nos a la sinfonia número 44 en mi menor del compositor Joseph Haydn. És a dir, estem parlant d'una sinfonia que Haydn va escriure 3 anys abans de la versió original del cor que acabem de sentir. Efectivament, i com ja us hem dit en començar aquesta retransmissió de concert, una pàgina de l'època Sturm und Drang. S'anomena així, ja ho sabeu, un període central de la vida del compositor, de Haydn, en què se centra en escriure obres que es caracteritzen pel seu esperit preromàntic. Tonalitats menors, cops d'orquestra, intervals amplis, contrastos bruscos... De fet, trets molt inusuals del classicisme musical i que ens refermen aquesta sensació de que, si bé no ens van portar de manera directa cap al romanticisme, ens el van començar a anunciar. La sinfonia número 44 està escrita en mi menor i porta el nom de Sinfonia Fúnebre. Però, curiosament, el motiu pel qual porta aquest sobrenom és per l'adagio, que quan el sentiu direu que us sembla tot menys fúnebre. Sembla que l'excusa és que Haydn va dir en el seu entorn que el dia que ell es morís volia que l'interpretessin aquest adagio. Contra la sensació que tindrem en el primer i últim moviments que estan escrits en mi menor i en estil Sturm und Drang més contundent, l'adagio és una exhibició de tendresa, de bellesa musical, com dient, ara que m'he mort, no patiu per mi, que estic bé. És una mica la sensació que ens transmet aquesta suposada, diguem-ho així, voluntat del compositor. Nosaltres ara podrem sentir aquesta preciosa sinfonia número 44 en mi menor, la sinfonia fúnebre de Haydn, tal com la va interpretar el conjunt Concerto de Colònia, dirigits per Simon Halsey. Recordeu que aquesta sinfonia, com totes les de Haydn, tenen 4 moviments. La singularitat d'aquesta és que el minuet i l'adagio estan canviats de lloc. És a dir, comencem amb un allegro con brio, segueix el minuet, després l'adagio, que és el que dona títol de fúnebre a la sinfonia, i al final un rondó allegro. Així va sonar aquesta sinfonia 44, fúnebre, de Joseph Haydn.

Uau, certament poderosa aquesta sinfonia que acabem de sentir, la número 44 en mi menor, l'anomenada Sinfonia Fúnebre de Joseph Haydn, una sinfonia Sturm und Drang amb tots els ets i uts. Recordeu aquesta col·lecció de sinfonies Sturm und Drang. Si us agrada, podeu estirar el tema. Són aproximadament les sinfonies que van des de la 20 i pocs fins a les 50 i pocs. No totes ho són, però vaja, n'hi trobareu unes quantes que us faran passar molt bones estones, com la que acabem de passar recuperant aquest concert que interpretava el conjunt Concerto de Colònia, que van interpretar-la el passat 23 de març del 2025 a la Sala Claus von Bismarck de Colònia, un enregistrament fet per la ràdio de l'Oest d'Alemanya. Així es va arribar a la mitja part, però recordeu que la segona part ve a l'obra que probablement molts esteu esperant, tal com us hem anunciat, efectivament, el Rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Literalment, l'última composició en la que va treballar el compositor salzburguès i que, recordem-ho, és important, va deixar inacabada. Realment, Mozart va enllestir amb prou feines un 50%, podríem negociar un petit plus, però no gaire. És una obra que se li encarrega una persona anònima, després es va saber que era un aristòcrata vienès que es dedicava a plagiar obres de compositors pagant-los molt bé, i finalment Mozart, que no tenia ganes de fer cap rèquiem, es va distreure amb altres obres que tenia sobre la taula, com les òperes La Clemenza di Tito o La Flauta Màgica, fins i tot amb algunes pàgines puntuals destinades a la seva lògia maçònica. La qüestió era no posar-se a escriure el rèquiem que li feia molta mandra, però finalment l'encàrrec era suculent des d'una perspectiva econòmica i Mozart es va posar a treballar en aquella obra en paral·lel a, diguem que, l'increment de la seva malaltia, la malaltia que el portaria a la mort la nit del 5 de desembre de 1791. Som davant, doncs, d'una partitura que esdevé, com el mateix Mozart deia, sembla ser a la seva dona: tinc la sensació que estic escrivint el meu propi rèquiem. En quina mesura aquesta sensació colpeja el compositor i el porta a escriure una obra que no deixa de commoure'ns cada vegada que la sentim? La dificultat va ser acabar la partitura, si no, la vídua Constanze no hauria pogut cobrar la resta dels diners pendents. I finalment, després d'encarregar-ho a dos col·legues de Mozart, el tercer, l'únic que va acabar acceptant, va ser Franz Schaffer Süssmayr, que va enllestir la partitura. Va completar el fragment del Lacrimosa i després tota la resta del Rèquiem, el Sanctus, el Benedictus i l'Agnus Dei. A part, heu de tenir en compte que part de la tasca de Süssmayr va ser completar la instrumentació de les parts que Mozart sí havia enllestit però que no havia orquestrat. Per tant, una feina laboriosa que ha donat un resultat en el qual hi podem sentir una obra colpidora de Mozart i alhora, en el mateix pack, l'obra més important que ens ha deixat Franz Schaffer Süssmayr, les parts que va enllestir d'aquest rèquiem en re menor que podrem sentir tal com el van interpretar, recordem-ho, a la Sala Claus von Bismarck de Colònia el 23 de març del 2025. En aquesta ocasió van sortir alguns solistes a col·laborar amb els intèrprets, concretament Insun Min, soprano, Beate Köp, contralt, Christian Dietz, tenor, Manfred Wittner, baix, al costat del cor de la ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia i del conjunt Concerto Köln, Concerto Colònia, dirigits per Simon Halsey. Sentim el Rèquiem en re menor per solistes, cor i orquestra de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Colpidora, sempre colpidora l'experiència de poder sentir, ni que sigui per enèsima vegada, el Rèquiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart. Una pàgina absolutament antològica que el compositor salzburguès ja sabeu que va deixar inacabada i que va completar Franz Schaffer Sussmayr. L'hem pogut sentir tal com el van interpretar Insun Min, soprano, Beate Köpp, contralt, Christian Dietz, tenor, Manfred Wittner, baix, amb el cor de la ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia i el conjunt Concerto Köln, Concerto de Colònia, dirigits per Simon Halsey. Hem pogut sentir aquest concert gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. Ja heu vist que avui el concert que hem rebut de la ràdio de Colònia era una reflexió interessant, molt atractiva a l'entorn de la mort, a partir de dos compositors magnes del classicisme musical, Joseph Haydn i Wolfgang Amadeus Mozart. Un concert enregistrat el dia 23 de març del 2025 a la sala Klaus von Bismarck de Colònia, pels nostres companys de la Westdeutsche Rundfunk, és a dir, la ràdio de l'Oest d'Alemanya, precisament a Colònia. Aquest ha estat el concert que us hem proposat avui a l'espai Els Concerts de Catalunya Música.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.
0: A Catalunya Música, tot seguit, podrem sentir la missa en si bemoll major per solistes, cor i orquestra d'Antonio Salieri. L'any 1788, recordem que Salieri va ser nomenat Kapellmeister, mestre de capella de la cort imperial de Viena, un càrrec de màxim prestigi que va ocupar durant 36 anys. Cap al 1804 es va retirar de la composició d'òperes i es va concentrar a subministrar música per la capella imperial. La missa que sentirem tot seguit es va estrenar a Viena l'any 1809. Neix, per tant, en un moment de plena maduresa compositiva, reflectint el classicisme vienès més pur, però amb una severitat i dignitat pròpies de l'ofici litúrgic de l'època. La partitura es divideix en les parts de l'ordinari de la missa, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei, i tot seguit la podrem sentir, tal com la interpreta Constanze Albrecht, soprano, Ulrike Zech, contralt, Sebastian Reim, tenor, Friedemann Klosch, baix, al costat del cor de la Universitat de Dresden i la Sinfonieta de Dresden, dirigits per Maya Sequeira. Missa en si bemoll major per solistes, cor i orquestra de 1809 d'Antonio Salieri.

Acabem de sentir la missa en si bemoll major per solistes, cor i orquestra, composta l'any 1809 per un veterà, Antonio Salieri. Els intèrprets eren Constanze Albrecht, soprano, Ulrike Zech, contralt, Sebastian Rein, tenor, Friedemann Kloss, baix, amb el cor de la Universitat de Dresden i la Sinfonieta, també de Dresden, dirigits per Maya Sequeira.

0: Aquest diumenge a Músiques Empoderades ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
2: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Programa número 781. Avui dediquem el programa a una banda sonora i a la seva pel·lícula. Avui sentirem audicions i farem alguns comentaris al voltant de la banda sonora del japonès Joe Hisaishi per a un film d'animació del director, també japonès, Hayao Miyazaki. Porco Rosso, del 1992.
0: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
1: I amb en Pau Blasi, si fos una pel·lícula d'animació, seria de Miyazaki, el control tècnic.
0: El violí vermell. La música clàssica, en color i en blanc i negre.
1: Porco Rosso és una pel·lícula japonesa d'anime dirigida per Hayao Miyazaki l'any 1992. Hayao Miyazaki se l'anomena sovint com el Walt Disney japonès i és l'autor de pel·lícules com La princesa Mononoke, El meu veí Totoro o El viatge de Chihiro. Totes les pel·lícules de Miyazaki són absolutament recomanables i sempre per damunt de les de la Disney, sens dubte, sobretot les de la Disney de les dues darreres dècades, clarament desaconsellables per al públic infantil. Porco Rosso, la pel·lícula d'avui, va sobre un pilot d'avions veterà de la Primera Guerra Mundial que es dedica a fer de caça-recompenses atrapant pirates al mar Adriàtic i sobre el que sembla que ha caigut una mena de maledicció, ja que en un món d'humans ell té l'aparença d'un porc. La banda sonora és de Joe Hisaishi, nascut a Nagano, al Japó, el 1950, i que és l'autor de les bandes sonores dels films de Miyazaki.
0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Comencem. La història se situa a la Itàlia dels anys 20, en un moment en què el feixisme ja comença a imposar la seva presència. En Marco Pagot, conegut com a Porco Rosso, es guanya la vida perseguint pirates aeris que salten vaixells i extorsionen navegants. Viu apartat del món en una petita illa. Allà hi té la seva base, on té amarat el seu hidroavió vermell. Quan comença la pel·lícula, està tranquil·lament descansant, mig endormiscat. A la gramola se sent una cançó, el temps de les cireres. En això que li sona el telèfon, l'avisen que hi ha un vaixell que està sent abordat per pirates de l'aire. En un principi, en Porco no està gaire motivat per anar al rescat, però quan li diuen que el vaixell està ple de nenes petites que anaven d'excursió amb l'escola, aleshores discuteix i puja el preu de la recompensa i s'activa. En Porco Rosso puja a l'hidroavió i s'enlaira.

Mentrestant, els pirates ja han comès el robatori del vaixell i han segrestat les nenes. Però veiem clarament que tot això no és gaire seriós. Les nenes petites típiques de les pel·lícules del Miyazaki, per als que les heu vist, totes elles són com la nena petita del Meu veí Totoro o com la Ponyo de la Ponyo al penya-segat. Doncs aquestes nenes petites s'ho estan passant bomba a l'avió pirata dels pirates. Van per tot arreu i tot ho toquen i tot ho remenen. Els pirates no saben com controlar-les. De fet, ja veiem que aquests pirates són uns pobres poca penes, gent grotesca, amb males pintes, però força ximplets, i acaben caient, fins i tot, simpàtics. La música de Joe Hisaishi per retratar-los ens indica clarament com hem de

0: En Porco Rosso abordarà els pirates i, amb no massa esforç, acaba guanyant-los i rescatant les nenes.
1: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
0: Canviem d'escenari i ens situem a l'Hotel Adriano, un oasi de pau i també de neutralitat absoluta, situat en una illa preciosa al mig de l'Adriàtic. L'hotel té un cafè-restaurant que és un punt de trobada on pilots militars, caçadors de recompenses i pirates de l'aire mantenen una treva de respecte mutu. Allà hi trobem en una taula els pirates de l'aire, que han contractat un americà, en Curtis, un paio alt i ben plantat, força fatxenda, perquè acaba amb en Porco Rosso. Però de sobte es fa el silenci. Apareix la Gina, una dona bellíssima, elegant, d'una gran dignitat, que és qui porta el cafè. La Gina també és cantant. Comença a sonar la música. Canta el temps de les cireres. En això que en Porco arriba també a la illa. Amara l'hidroavió, en baixa, tranquil·lament encén una cigarreta, sense cap pressa, i va cap al cafè. I hi entra. Mentre anem veient en Porco, no deixem de sentir la cançó de la Gina, com establint una connexió entre ella, que canta, amb la cançó i amb en Porco Rosso. El temps de les cireres és una cançó del 1866, amb lletra de Jean-Baptiste Clément i música d'Antoine Renard. Una cançó d'enyorança dels temps viscuts, però també amb un rerefons de resistència a l'opressió. Els seus darrers versos diuen: «Sempre estimaré el temps de les cireres, guardo al meu cor d'aquella època una ferida oberta». Sentim la cançó interpretada per l'actriu i cantant Tokiko Kato, que és qui dona la seva veu al personatge de la Gina en la versió original japonesa.

0: En Porco s'asseu a la barra i li serveixen una beguda. Se li acosta l'americà, en Curtis. Parlen de la Gina i parlen d'avions.
1: És meravellosa. Diuen que Madame Gina de l'hotel Adriano és molt famosa entre els pilots d'hidroavió del país. Té tots els pirates de l'aire i tots els que se recompenses als seus peus.
2: El Hotchkiss d'aquí fora és teu?
1: Sí, és el serpent de Cascabell, el meu amulet, em porta sort.
2: Aquest hidroavió ha guanyat 2 anys seguits la Copa de Schneider.
1: M'han dit que per aquests voltants hi ha un porc molt famós que es diu Porco Rosso.
2: Si vols treballar amb els pirates de l'aire, vigila on poses els peus. Són uns arreplegats de no res. I no es renten, fan una pudor.
0: Després, en Porco, en un espai reservat del restaurant, sopa. Se li apropa la Gina. Està clar que entre ells dos hi ha una connexió molt especial, plena de sentiment.
3: Quin americà més curiós. Tan bon punt m'ha vist, m'ha demanat que m'hi casi. Aleshores li he hagut d'explicar que m'he casat 3 vegades amb pilots d'hidroavió. El meu primer marit va morir a la guerra, el segon en Atlàntic i el darrer ha mort a l'Àsia. He sabut la notícia avui. Han trobat les restes de l'avió a la selva de Bengala. L'he esperat durant 3 anys. Ja no em queda cap llàgrima.
2: Tota la bona gent es mor. Els amics.
3: Gràcies, Marco. Sempre et tinc al meu costat. De tots els meus amics, tu ets l'únic que em queda.
2: Només hi ha una cosa que no m'agrada d'aquest bar. Que no despengin aquella fotografia.
3: Doncs no deixaré que la toquis. No queda cap més fotografia de quan eres una persona, Marco. Sovint em pregunto com podríem desfer l'encanteri que et va transformar.
0: A la fotografia, en blanc i negre, es veu un hidroavió i en ell i al davant, una noia molt jove i 4 xicots també molt jovenets. La noia és la Gina i els 4 jovenets, els seus amics. Entenem que 3 són els morts dels que parla. Hi ha un 4 que a la fotografia té la cara ratllada. És en Marco, quan encara no tenia cara de porc. Se'ls veu a tots tan joves.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: En Porco, de la seva illa estant, assumeix que el seu hidroavió necessita reparacions urgents. Decideix volar fins a Milà i que un taller d'avions que coneix se n'ocupi. Fa la bossa, agafa els diners i s'enlaira. Quan comença el vol, ja veu que a l'horitzó venen núvols de tempesta. Tanmateix, ell continua volant. La música d'en Hisaishi ens evoca la calma del vol, la bellesa de l'avió en l'aire i el mar Adriàtic a sota, amb tots els colors i les llums del sol que es filtren entre els núvols. La música, però, acaba amb un to de clara amenaça.

0: Apareix en Curtis amb el seu avió potent i armat. Vol abatre en Porco. En Curtis i en Porco s'empaiten en l'aire en un combat aeri desigual on l'únic que dispara és en Curtis, que finalment va destrossant l'aparell d'en Porco, que sembla que finalment cau abatut. En Curtis està content. Ara sí que seré famós per haver-lo abatut, exclama eufòric. Però en Porco Rosso no ha mort. S'ha amagat en un dels illots. Contempla el seu avió ben bé destrossat. Han passat els dies. Ningú no sap res d'en Porco Rosso. Els diaris el donen per mort. La Gina està preocupada. Pensa que també l'ha perdut a ell. Però, inesperadament, rep una trucada.
1: Marco, ets tu? Estàs bé? Ara estava a punt de salpar per buscar-te.
2: He perdut uns quants quilos. He estat dos dies en una illa deserta.
3: Ara me n'he d'anar a Milà a reparar l'hidroavió. Si l'americà ve a l'hotel, pots dir-li...
2: que ens veurem les cares en una altra ocasió.
4: Marco, què et penses que sóc un tauler de missatges?
1: Quina poca consideració! Vosaltres, els pilots d'hidroavió, us penseu que les dones només servim per fer bonic? Marco, un dia en faran porc rostit de tu. No voldria anar a un funeral com aquest.
3: Un porc que no vola només és un porc.
0: En Porco marxa a Milà, en tren, a reparar el seu avió. La música de Joe Hisaishi uneix l'escena de la trucada amb les del viatge d'en Marco, d'en Porco Rosso. La música l'acompanya. És la música que uneix Gina i Marco.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: En Porco arriba a Milà, al taller d'en Piccolo, un vell amic. Amb en Piccolo hi ha una noieta, la seva neta, la Fio, que l'ajuda i que s'ocupa d'entrar al camió que porta les restes de l'hidroavió al garatge del taller. La Fio admira l'avió d'en Porco. En un moment donat, més tard, en Porco i en Piccolo parlen sobre les reparacions.
2: Com és que encara no he vist els teus fills? Estan bé?
3: Han marxat a treballar fora.
2: I qui farà els plànols de l'hidroavió?
3: La Fio els farà.
2: La Fio? Els plànols, una noia?
3: Sí, ja sé que és joveneta, però la Fio té una cosa que no tenen els meus fills.
2: Avi, tot i l'amistat que ens uneix, m'estimo més encarregar aquesta feina a un altre taller.
4: Espera't! Tens por perquè sóc massa jove? O perquè sóc una dona?
2: Totes dues coses, senyoreta.
4: Esclar, és natural. A veure, digue'm què cal tenir per ser un bon pilot.
2: Cal tenir inspiració.
4: Sort que no m'has dit que calia experiència. El meu avi em va explicar que el teu vol en solitari era dels més ràpids que havia vist mai. I em va dir que eres molt bon pilot.
2: Sí, això era el 1910, quan jo tenia 17 anys.
4: 17 anys? Els mateixos que tinc jo ara. És clar que no puc deixar de ser dona, però deixa'm fer-te els plànols. Tenim els vells.
1: L'endemà al matí, en Porco veu que la Fio no ha dormit en tota la nit, ocupada en els plànols de l'avió. És un avió de guerra, un avió complicat. Tanmateix, en Porco està impressionat. La feina de la Fio és excel·lent. Parlen de l'avió, s'entenen. Ell només li fa una correcció. La resta, tot bé. La Fio farà la feina. Ella està immensament contenta. I és així que el taller s'omple de gent treballant en l'hidroavió d'en Porco, dirigits per la Fio, que fa d'enginyera. I sabeu qui hi treballa al taller? Només dones. Totes les dones de la família d'en Piccolo. Germanes, filles, nebodes, cunyades, joves, germanes de les cunyades, germanes de les joves, cosines, cosines segones, fins i tot les àvies de la família. Els homes són tots fora del país, mirant de buscar una vida millor. La música de Joe Hisaishi per a la Fio i per a les dones de la família que treballen és la mateixa música. Una música que, amb les imatges, ens parla de dones fermes que entomen el que els ve.

0: Un dia en Porco ha anat al cinema. Se li asseu un home al costat, vestit d'aviador militar. Entenem que és que han quedat de trobar-se de manera clandestina. L'home és en Ferrari, un amic. Tot i que forma part de l'exèrcit, en Ferrari està preocupat per en Porco. L'avisa que el busquen, que el volen detenir. És en aquest moment que en Porco diu la gran frase de la pel·lícula.
1: No veus que si s'assabenten que rondes per aquí, dictaran ordre de detenció contra tu. Et poden acusar per dues coses. Per activitats contra la nació i per entrar sense permís. Vale, no són coses de riure. I et confiscaran l'hidroavió de combat.
2: Quina pel·lícula més dolenta.
1: Marco, has de reintegrar-te al cos de l'aire. Si ho fas, nosaltres t'ajudarem, de debò.
2: M'estimo més ser porc, que no pas feixista.
0: El tema de la banda sonora de Joe Hisaishi per aquesta escena té un títol que ho defineix tot. Amic. Una música que ens parla del veritable valor dels amics, dels principis i del romanticisme vital. Mentre la sentim, jo recordaré la frase de Marco: més val ser un porc que un feixista.

En Porco surt del cinema. Al carrer es troba amb la Fio, que passa amb el camió. I puja, però veu que els segueix la policia secreta. En Porco agafa el volant i els despista. Aleshores ho té clar, l'hidroavió ja està llest. Aquesta mateixa nit marxarà. Al vespre, al taller, tot és a punt per treure l'hidroavió a l'aigua. En Porco, però, veu la Fio vestida d'aviadora. A què jugues, nena? Li pregunta. Ella li diu que se'n va amb ell, que a l'hidroavió hi ha lloc. Ell intenta convèncer-la que no, que de cap de manera, amb els típics tòpics, que si és massa jove, que si és una noia, que si té tota la vida per endavant i venint amb ell la posa en perill, ella no li fa cap mena de cas. La Fio ho té claríssim. Porco, necessitaràs un mecànic. I sóc la persona que coneix millor que ningú aquest avió. En Porco ja no sap què dir. Porco, et vull ajudar, acaba dient-li la Fiona. Val. En Porco accedeix. I ara tindrem un dels moments de més tensió de la pel·lícula. En Porco i la Fiona a l'hidroavió, a tota pastilla pel canal, mirant d'agafar velocitat per enlairar-se amb la policia perseguint-los a trets. S'acaben enlairant gràcies a les millores i prestacions noves que la Fio ha introduït a l'aparell. La música ens farà sentir els nervis, la tensió, la pressa, la fugida desesperada. Fins i tot el títol del tema hi posa de la seva part. Bogeria.

Finalment se'n surten. Ja en l'aire, en Porco i la Fiona se saluden amb els polzes en l'aire. Ella està feliç, extasiada de com de bonic és volar. En això que arriba a la seva alçada un avió, de l'aviació italiana, però és en Ferrari. Els avisa que l'aviació italiana els prepara una emboscada i els ensenya el camí per fugir. Tornarem a sentir el tema d'abans, música de l'amistat, música d'un tipus de vida, música de volar.

0: Per la seva banda, a l'illa, a l'hotel Adriano, la Gina està sola en el seu jardí, però en Curtis se li cola dins i la galanteja. Tot cal dir-ho d'una manera molt cursi i sense gràcia. I li ensenya una carta. Ha rebut una oferta de Hollywood. En Curtis li proposa a la Gina de casar-se i marxar junts als Estats Units. Ella li somriu. Li fa gràcia. Però no, no pot ser. La Gina li explica que fa temps va fer-se una prometença.
1: Sí, em vaig prometre que si estan en aquest jardí venia una determinada persona a veure'm, me n'enamoraria. Però aquest talós només ve al bar de l'hotel quan és de nit. No em ve a veure mai quan brilla el sol.

i l'avió que estem sentint és el d'en Porco. Ja ha arribat i ha volgut volar a prop de l'illa només per veure-la. La Gina mira l'avió en la llunyania i recorda quan eren nens i en Marco començava a volar i la portava ella. Aquella felicitat de l'amor infantil o adolescent. Veiem el sentiment en els ulls de la Gina. Fa un sospir. Avui en Marco tampoc no s'ha aturat.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: En Porco i la Fio arriben a la base, al refugi, a l'illa. Però, sorpresa, allà els esperen els pirates i en Curtis. Primer els pirates volen destrossar l'hidroavió, però la Fio, tota determinació i valentia, se'ls encara i els parla de l'honor dels pilots, de les llegendes que hi ha sobre ells, de com de superiors són a tots els altres aviadors i soldats. Els pirates tots queden impressionats per la noia i crec que de sobte tots en queden enamorats. I també en Curtis. Però la feina és la feina i cal acabar amb en Porco. I així arriben amb un acord. En Porco i en Curtis es batiran en duel d'avions. Si guanya en Porco, la Fio li diu a en Curtis que s'haurà de fer càrrec de totes les factures pendents de la reparació de l'avió. Però en Curtis, per la seva banda, li diu a la Fio que d'acord, però que si guanya, la Fio s'haurà de casar amb ell. Ella diu que d'acord. Quan els pirates i en Curtis marxen, en Porco i la Fio s'han quedat sols. La Fio li diu que ja sap que el que ha fet és un disbarat, que no s'enfadi.
2: Va, que no m'enfado. Al capdavall t'ho haig d'agrair. M'has donat una oportunitat. Gràcies, Fio. A partir d'ara els nostres destins van units.
3: Ja som socis, oi?
2: Tots dos ens hi juguem molt.
3: Jo crec en tu, Porco.
2: Creure. No m'agrada aquesta paraula, però quan la pronuncies tu té un altre so.
1: La Fio i en Porco es donen la mà. I alguna cosa passa. La Fio, de sobte, té uns tremolors i un dolor intern. Ha sigut donar-li la mà a en Porco i agafar-li un cobriment a la Fio. Necessita nedar a l'aigua. Passem a la nit. Ella dorm, a terra, en un sac de dormir, però es desperta. En Porco està assegut davant d'una tauleta. Prepara l'armament, les bales. De sobte, la Fio obre molt els ulls. Veu en Porco, sí, però el seu rostre és humà. És el rostre d'en Marco. La Fio el crida, Porco. Ella es gira i la mira. Té l'aparença de porc de sempre. La Fio té una idea.
3: Porco, em deixes que et faci un petó?
2: Què?
3: Conta'm que un príncep que s'havia convertit en granota va tornar a ser home gràcies al petó d'una princesa.
2: Bestieses! Guarda't els petons per moments més importants.
3: Potser amb mi no funcionaria.
2: Ets molt bona noia. Quan et veig, m'adono que en aquest món encara hi queden persones bones.
1: La Fio demana a en Porco que li expliqui com va rebre la seva maledicció de porc. En Porco, amb la mirada perduda, com si parlés per ell mateix, li explica com, durant els últims dies de la Primera Guerra Mundial, durant un combat aeri ferotge, el seu esquadró va ser completament delmat per avions enemics. En Marco va perdre el coneixement i en despertar es va trobar volant sol en una calma absoluta per sobre d'un mar de núvols blancs i sota un cel d'un blau infinit. En aquell lloc idíl·lic va veure una línia blanca brillant per damunt seu. Una estela blanca brillant formada per milers d'avions que s'estenia pel firmament. Eren els esperits de tots els aviadors caiguts en combat, tant amics com enemics, que ascendien junts cap al descans etern. Entre ells, l'amic d'infantesa d'en Marco, que feia pocs dies s'havia casat amb la Gina. En Marco va intentar cridar-los, demanant d'anar-hi ell en lloc del seu amic, però el destí el va rebutjar i el va obligar a retornar sol a la terra dels vius, i des d'aleshores amb la forma de porc. El tema musical de Joe Hisaishi es titula Esperit perdut.

0: En Porco conclou dient que potser Déu el va castigar a viure com un porc per haver estat l'únic que va sobreviure.
1: Déu et va dir, no vinguis encara, oi?
2: No ho sé, la veritat és que em va semblar sentir que em deia volarà sol per sempre més.
1: Però com pot ser? Tu tens molt bon cor.
2: No, noia, no, t'equivoques. Els que tenien bon cor són els que hi van morir. I aquí s'acaba la història. Au, a dormir.
0: Abans d'anar a dormir, la Fio li fa un petó a la galta.
3: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
0: L'endemà hi ha gran expectació. És el dia del combat. S'ha organitzat tot un festival. Hi ha moltes apostes. És el gran duel d'en Porco Rosso i en Curtis. Tan aviat s'enlairen els dos avions, queda clar que en Porco no té cap intenció de disparar. Ell no vol matar mai ningú. En canvi, en Curtis vol abatre en Porco. La tàctica d'en Porco és aguantar i que en Curtis es quedi sense bales. Després, disparar-li al motor. Això, quan la Fio ho entén, encara l'admira més. A l'illa, la Gina està davant d'un radiotransmissor amagat. Rep un missatge secret d'en Ferrari. La força aèria els rastreja. Volen anar on hi ha el duel per capturar en Porco. La Gina se n'hi va per avisar-los. En Porco i en Curtis no hi ha manera que resolguin el duel. Fins i tot han acabat baixant a mar, a la platja. Amaren els hidroavions i segueixen la baralla a la platja a cops de puny. Ja és una baralla absurda, grotesca, sense sentit. Cada cop estan més cansats, les seves cares i els seus cossos més plens de blaus i d'hematomes. Sembla una pel·lícula de Rocky, o més aviat, l'escena aquella dels grans horitzons de William Wyler, amb la lluita entre Charlton Heston i Gregory Peck. La baralla no acaba mai, però ells dos ja no poden més, però segueixen donant-se cops. El tema de Joe Hisaishi es titula Baralla de gossos.

0: En un moment determinat, en Curtis li deixa anar en Porco. Decideix-te, Porc, o la Gina o la Fio. Què dius? Diu en Porco. No parlis de la Gina. La Gina està enamorada de tu. Fa temps que la Gina esperava que anessis al seu jardí. Això deixa esturat en Porco. Tots dos, en Porco i en Curtis, ja no poden més i es deixen caure a l'aigua inconscients. La Gina arriba, mira on és en Porco. Marco, Marco, què em sents? No en tens prou? Vols fer desgraciada una altra noia? En Porco, en sentir la veu de la Gina, recupera la consciència i s'aixeca. Ha guanyat el duel. La Gina avisa que ve l'aviació. Tots marxen. En Curtis entoma la derrota. En Porco fa pujar la Fio a l'hidroavió de la Gina. Abans d'enlairar-se, la Fio, en un impuls, és a temps de tensar-se en Porco i fer-li un petó ràpid als llavis. Queden sols en Porco i en Curtis. No li veiem la cara en Porco. Ja arriba la força aèria.
1: Mira, ja és aquí la força aèria.
2: Tens raó. M'ajudaràs a treure'ls d'aquí?
1: Ah. Ah, aquest rostre! Espera! A veure la cara!
2: Tens l'hidroavió allà!
0: I així arribem al final d'aquesta història.
3: La força aèria no va poder atrapar-los. Quan va arribar el dia de tornar a Milà, en Porco no va venir a acomiadar-se. Però des del dia del duel, amb la Gina ens van fer molt bones amigues. D'ençà d'aleshores, hi ha hagut guerres, revolucions i aldarulls. Però la nostra amistat encara perdura. Cada estiu, passo les vacances a l'hotel Adriano. Ho tinc com a norma i m'agrada molt fer-ho. Amb el pas del temps, la bellesa de la Gina es va fent més resplendent. I els amics d'abans encara freqüenten l'hotel. Sí, sí. No ha aconseguit ser president, però de tant en tant el senyor Curtis encara m'escriu. Diu que troba a faltar el mar Adriàtic. No sé com va acabar exactament la prometença de la Gina. És un secret fins i tot per mi.

Sabeu què penso? Que si et sents porc, si et sents menyspreable, si et sents poca cosa, els demés sempre et veuran com un porc, o menyspreable, o poca cosa. I que només quan aconsegueixis curar allò que va fer que et vegis així, quan deixis de veure't així i tu mateix, aconseguiràs que els demés et vegin com realment ets. I per això m'agrada tant aquesta pel·lícula i aquesta música, Porco Rosso. I per coses com aquesta, m'agrada tant el cinema i la música de cinema.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, que hem dedicat a la banda sonora de Joe Hisaishi per a Porco Rosso, el film d'animació de Hayao Miyazaki del 1992. Esperem, com sempre, que el programa us hagi resultat, si més no, entretingut. Fins aquí el violí vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i noves audicions de música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comencen les músiques empoderades. Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartrol i Jubal. Amb Marina Sala, Alba Pujals i Marta Pons. El suport tècnic és de l'Oriol Pinar.
2: Aquesta setmana a Músiques Empoderades ens fixem en les festes majors. Són dies de trobada, de celebració i també de molta música. Però si mirem les programacions dels nostres pobles i ciutats, hi trobem pop, rock, música urbana, cobles, havaneres, orquestres de versions... Ara bé, on és la música clàssica? I el jazz? Té presència? La clàssica és realment una música tan minoritària com per no formar part d'una festa major? O potser continuem arrossegant prejudicis sobre què és cultura popular i què no ho és? Avui ens preguntarem si la música clàssica té espai a les festes majors, qui decideix què s'hi programa i fins a quin punt el gust musical dels ciutadans és una tria lliure o una construcció cultural. Comencem.
1: Músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?
2: Benvingudes, noies.
3: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Com esteu?
5: Molt bé.
6: Molt bé.
2: Aviam, Marina, Marta, vosaltres que sou del tema clàssic, treballeu gaire per les festes majors, vosaltres, o no?
4: Clar, jo a l'estiu treballo bastant, tot i que aquest any he decidit fer 3 setmanes de vacances, perquè és que si no, no es descansa. Vull dir, sí. Jo crec que sí, el que passa és que... que potser, per exemple, les festes majors no es fa tant. Música clàssica sí que he tocat més en coses més com reduïdes, yeah. No? Petit format de coses, o en festivals d'aquests en què hi ha una orquestra, però normalment a l'estiu així he tocat més a fora. Per exemple, aquest any me'n vaig a Túnez a tocar una orquestra que ha muntat gent d'aquí.
2: Molt bé. I la Marta Pons toca gaire per les festes majors o no?
3: Jo a festes majors no, però durant l'estiu sí que tinc molts concerts. Però amb el quartet o orquestra... Ara començaré un projecte nou amb la Simfònica del Vallès que també us en parlaré després.
2: Ah, molt bé.
3: És una cosa interessant de veure aquest estiu,
2: si funciona bé.
3: Si teniu ganes de passar una bona estona.
2: Sí, home, sí. Clar que sí.
3: Però i... festes majors no.
2: No. I el jazz apareix a les festes majors? Puja a l'escenari o no?
5: Sí, jo crec que puja molt més que la clàssica. De fet, crec que la clàssica és inexistent. Però el jazz sí que n'hi ha, el que passa que a vegades en escenaris molt concrets o apartat, no? Com que diguéssim, la plaça del jazz o l'escenari del jazz.
4: I molts cops també un tipus de jazz molt concret a festes majors, jo trobo, no ho sé.
3: Ara estic
4: almenys
3: pensant,
4: al meu poble.
3: Ara estic pensant que la Marina i jo fa 2 estius, te'n recordes? Vam tocar a la festa major de Rubí amb el projecte del Xavi Castillo, un company nostre contrabaixista.
2: Doncs,
3: però jo crec que és de les úniques vegades que he tocat en una festa major.
2: Doncs hi posem música i m'ho expliqueu? Sí. Vinga, va.

0: I aquest tema, de tota manera, hem de dir que és l'Alba, que hi tenia un interès des del mes de, no sé, què devia ser, per Nadal, que ja volia parlar de les festes.
1: Des de l'any passat.
0: Des de l'any passat
1: volia les festes majors.
0: Volia parlar de festes majors, molt bé.
1: Exacte, des que van acabar les festes majors n'en volia parlar, doncs, perquè vaig quedar una mica decepcionada amb algunes, sobretot de quin és el paper que han de fer a la societat, no? I com s'han desdibuixat el que jo tinc... no el que tinc entès, sinó el record que tinc a mesura que m'he anat fent gran i he anat participant no només com a músic, sinó com a oient a festes majors, i com s'han anat desdibuixant també amb l'evolució, que diguéssim, de la música. Però el cas no és aquest, no? No és només com evolucionar la música, sinó quin és el paper que ha de fer la música popular i les festes majors? Quin és el paper que ha de fer l'Ajuntament que ha de servir a tot el poble, no? Ens hem d'agenollar sobre el mercat de la música, ho diria jo que ven, des del capitalisme, des de la forma més capitalista de la música, o hem de proporcionar un servei per tothom, no? Llavors, vaig quedar com una mica... decepcionada al veure que inclús a algunes festes majors no hi havien hagut actuacions en directe. Vull dir, ja no t'estic parlant ni de gèneres ni estils musicals, estic parlant de que hi hagin, de que als concerts hi hagin músics tocant. I si n'hi havien, parlaré, per exemple, les que se'n passen pel cap són les de Sant Feliu del Llobregat, les últimes, que són, aquestes són les festes de tardor.
0: Sí.
1: De concerts en directe, es feien superlluny del poble, es feien com que s'havia d'anar caminant, entenc, també pel descans.
0: Però no hi ha espais al poble per fer aquest tipus de concert?
1: Cada cop n'hi ha menys, sí. Perquè també la població creix, espais, que diguéssim, sempre que van transformant la ciutat, mai pensen on crea un espai, com inclús ho feien els romans i els grecs, on crea un espai on englobi la gent. A mi m'ha passat de viure davant d'un dels espais on es feien concerts, anar 30 minuts abans i ja no poder entrar, perquè hi ha un aforo limitat, i penso, però quines festes majors són aquestes, eh? No pots anar a veure ni el teu company que està tocant aquí davant, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, una mica... Més que res, això, no? Que al final t'enteres que qui portaven són uns grups que estan tocant molt a les afores del poble, que ja faràs que no hi vagis amb la teva família. A mi el que m'agradava la festa major és veure en el meu voltant nanos de 11, 10 anys, potser amb els seus germans de 18, que després s'aniran més de festa, i els pares per allà al voltant, que és una festa i un consum de cultures que s'ha de gaudir amb tota la família i amb tot el poble, no? I aquesta unitat, no? I llavors una mica es va trencant aquesta... I sobretot si vas també posant aquests diferents espais, a la pista d'atletisme ficarem els tallets, que és un lloc que ja saps que té àvia i ja no tindrà l'oportunitat de veure-ho, perquè no anirà caminant fins allà.
0: No, clar que no.
1: I
2: els tallets que canten...

0: un altre tema,
1: sí, un altre tema
0: econòmic, el tema econòmic. Sí,
2: a veure, no deixem l'altre. Sí, tant, sí, no ens seguim desviem, amb el no primer tema i després anem a l'econòmic.
0: Bueno, és que van bastant lligats. Vull dir,
2: Però tu, en realitat, estàs denunciant que no es fa música en directe. Ja no entres ni si és clàssica, si és jazz, si és...
0: Estic denunciant que hi ha moltes festes majors que no porten música. Exacte, o si n'hi ha... O sigui, que a vegades, en un poble on poden haver-hi 40.000 habitants, només hi ha potser un escenari o un carrer on s'està fent música en directe. I a tots els altres s'estan fent... que també s'han de fer, sí, demostracions, sí, de ball, on la música és enllaunada, que dius, per fer aquesta demostració de ball també podríeu contractar uns músics, una demostració de ball de flamenc, no? Agafes un grup de flamenc i tens la música en directe i així la gent també ho gaudeix de manera diferent. És com tot, és música enllaunada.
2: Clar, però és molt més car, llavors, i com que miren els diners, que llavors et porta la música lluny.
0: Bueno, després es gasten 200.000 euros en una banda.
3: Exacte.
0: Que aquí hi ha una diferència. La diferència és que hi ha músics que no estan cobrant i uns altres que estan cobrant bastant
2: moltíssim,
0: més, no? Llavors aquí potser s'hauria de fer una llei. Bueno, mira, Rosa, tu i jo, que havíem d'arribar... Fa poc hem estat a Holanda, no?
2: I tant.
0: Doncs parlant amb uns companys, jo he viscut allà, ja sé que hi ha moltes lleis que protegeixen els músics i els intèrprets. M'estàvem parlant de que a Holanda hi ha una llei que un músic on hi ha un festival o unes activitats amb subvenció pública no pot cobrar menys de 350.
2: Clar,
0: està,
2: imagina't.
0: Està prohibit, perquè hi ha unes subvencions públiques.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Però també hauríem d'afegir, que no sé si existeix, però és el que vam pensar, hauríem d'afegir que igual que hi ha un mínim, potser també hauríeu d'haver-hi un màxim.
1: Un màxim, totalment.
0: Clar, perquè clar, a vegades el músic tampoc no pot estar cobrant 5.000 euros per un
1: totalment
0: concert.
1: D'acord.
0: Quan, saps? Vull dir,
2: quan la resta de companys cobren una misèria.
0: I és diner públic. El problema és diner públic, perquè un està cobrant 5.000 de diners públics i l'altre 350.
2: Perquè clar, això no es deu auditar després, és a dir...
0: Aquí està la cosa que tothom té accés a veure els pressupostos que s'ha gastat el seu ajuntament amb les festes majors, i amb el que tothom té accés, ha d'estar públic, ho has de demanar. Ara et donen llargues, administrativament intenten que no entris allà. Sí. Però, sí, sí.
2: Però a veure, ara posem un exemple. Si l'Ajuntament de Rubí, imagina't, no? Per dir Rubí, podria ser qualsevol altre, programa un quartet de corda a la plaça de Rubí, què passaria? No hi aniria ningú a sentir-lo?
1: No, jo crec que la gent sí que
0: la gent hi aniria perquè la gent surt al carrer a veure què se'ls ofereix.
1: I s'ho troben, de casualitat.
0: De fet, a mi, la festa major...
1: Hi ha gent que no, hi ha gent que ho consulta, la programació.
0: Sí, però la gent surt a passejar. A mi la festa major és el que m'agrada, és que la gent té aquest tipus de consum de cultura, que és, vaig a veure què trobo. Que no és algo que passa durant la programació de temporada, algo que ens diferenciem de la cultura més nord-europea. Allà la gent està acostumada a pagar per un concert que potser encara no sap el que se'ls ofereix, però està acostumada a anar-hi. I de cop hi va i diu, ostres, doncs avui he vist aquest concert i m'ha encantat. Aquí la gent, si no coneix la banda o no és el seu grup preferit o de moda, no volen pagar. Una entrada per un concert no, per un cubata sí, però per un concert no. Llavors, el model de festa major a mi m'agrada perquè és aquest que et fa sortir, surts a passejar i et trobes coses que pensaves que ni existien, que les descobreixes, que t'agraden també. I jo crec que seria l'escenari perfecte, potser, per ficar un quartet de corda com el que estem escoltant, que no ho he dit què era.
2: No, has dit ara, t'ho anava a preguntar,
0: a veure. És un quartet de corda de Bartók, el número 5, en si bemoll, l'Allegro.
2: Molt bé.
0: Interpretat per el quartet Balcea. Llavors, això, tu ho veus a una plaça, o no una plaça, inclús a una cantonada, i caben perfectament, on hi ha tres bars, on hi ha unes cadires... I jo crec que tothom es quedaria atònit de com sona la música, toquen els intèrprets.
2: Possiblement. Crec... Molta gent no l'ha sentit mai, un quartet de corda.
3: Clar, però és que això, jo, per exemple, jo he fet això.
2: I què?
3: Per Nadal, tocar un quartet de corda a Molins de Rei, per exemple, i és que tothom es para. I els nens, per exemple, són els que entenen més la música, precisament. Clar. Estan allà ballant, entenen tota la música, l'entenen a la perfecció. I
2: clar,
3: inclús millor que els adults.
2: Sí, sí, moltes vegades, segur.
3: I clar, moltes vegades jo crec que es va, els programadors d'ajuntaments van assegurar, perquè també volen, clar, aquí hi ha molt interès polític, no?, que agradi la festa major, perquè llavors votarem aquest partit polític o no.
2: Ja.
3: Doncs si aquests volen que portem detalls, portarem detalls. Però clar, aquí t'estàs carregant tota l'altra cultura i tota l'altra gent del poble, no? O sigui, és una mica com anar a assegurar. Clar. Què volen aquests? Doncs pues fem un concert per joves, una cosa per la gent gran, les sardanes, i, no?
1: Bueno, yeah, clar. Però,

0: Además, que tot funciona una mica així, eh? Els festivals grans també funcionen així, és a dir, la gent vol guanyar en els festivals, guanyar diners. I a la ràdio, a reproduccions de no sé què, tenir més oients.
1: Ja, però a la festa major no hauria d'anar així.
0: No hauria de ser així, però no al final diners. És així. I al final a la gent li agrada certes coses perquè intentem educar a que agradi un cert tipus de música. És així. Llavors, l'altre queda totalment desconegut.
2: O sigui, jo crec que la programació no pot anar en detriment del color polític, no? O sigui, no pot ser que per assegurar vots tu estiguis programant una cosa o una altra. I jo, per exemple, al meu poble, penso que molts cops és així.
3: I em sembla que tots els pobles dels que parlarem avui són del Vallès.
0: Sense perquè totes són del Vallès.
3: Totes sou del Vallès. No,
1: perquè, perquè són les festes majors que arrenquen a l'estiu.
0: Ara l'estiu, sí. Que totes coincideixen a les mateixes dades.
2: Totes sou d'allà.
3: A veure, la Marina, de tota manera, ens donarà unes dades que no sé si són excessivament bones, si ens animaran gaire, però vaja, Oriol, fem un canvi de música.

0: perquè, és clar, escoltant aquesta música penses que pot anar malament, no? Marina, suposo que ara no ens donaràs aquí un disgust, no?
1: Jo vaig intentar posar això, que és Elephant Dance de Florence Price, per intentar animar una mica la situació.
0: La situació.
1: Doncs, clar, jo com que no... Vaig veure que elles havien posat casos molt concrets i jo com que tampoc conec la realitat específica de tots els municipis, el que he fet és centrar-me en els últims estudis de l'Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica de Catalunya, que aquests estudis ja els havíem comentat alguna vegada. Jo crec que és veritat que falten dades, també és molt difícil agafar totes les dades perquè també... crec que estan basades moltes vegades en la gent associada dins d'aquesta associació catalana, no? Però, en tot cas, crec que el mapa general denota bastant el que passa i és bastant... la realitat es veu bastant.
0: A veure, què passa?
1: I jo crec que, per exemple, sí que és un estudi de tot l'any, que no és de l'estiu, però crec que l'estiu també és un moment on hi ha una concentració bastant grossa d'esdeveniments, no? Llavors, per exemple, l'any 2024, aproximadament 7 de cada 10 municipis catalans no van programar cap activitat de música clàssica.
0: Home, dit això, seria com irreal pensar que a l'estiu et programaran música clàssica si no te la programen durant tot l'any.
1: És que 7 de cada 10 és molt fort. Sí que és veritat que era una xifra una mica millor que la del 2023, que eren gairebé 3 de cada 4. I llavors, per exemple, una dada molt trista... és que, bueno, això, que ningú programa música clàssica i no crec que hagi canviat molt ara, el 2026. Clar, són dades de fa anys, però...
0: Home, del 23 i 24 no fa pas tant.
2: Què faran tota aquesta gent que acaba el conservatori?
1: Exacte. No, és que això passa molt. Jo crec que sí que, per exemple, el que sí que denotava l'estudi és que en molts casos la música clàssica ha pujat a llocs que no són tan auditoris, no? O sigui, com que l'ubicació del concert ha canviat. Llavors, les dades suggereixen que hi ha més concerts que fa uns anys, però sí que el gran repte doncs, continua sent fer arribar aquesta programació a més pobles i ciutats. Jo, per exemple, a Castellbisbal, que és el meu poble, no programa música clàssica. Vallès Occidental.
0: Occidental.
1: És veritat que gairebé vas Llobregat, però no programa música clàssica. O sigui...
0: Però deuen pensar difícil, deuen pensar, però també el jazz a vegades és difícil, el flamenc és difícil.
2: Inclús la música techno és difícil.
0: És dificilíssima.
2: A mi em costaria estar tota una nit amb una música techno. Oh, i a molta gent... O sigui, al final també estàs discriminant també un cert públic i una certa edat. Vull dir que no totes les senyores a partir de 75-80 els agrada només l'orquestra aquesta de ball de Marisol, no, m'entens o no? Vull dir que està molt bé, però que també potser poden sortir a la tarda a la fresca a les 7 quan hi és amb el sol i tenir una hora de música clàssica, perquè
0: al final
2: hi ha gent que controla aquesta música.
3: Jo a Castellbisbal vaig venir a tocar amb les Sommeliers un any, me'n recordo.
1: Sí, els cicles aquests de...
3: Sí, però era un cicle diferent.
0: Però no és clàssic, això.
1: Però tampoc és clàssic.
0: O sí?
3: Bueno, però, home, hi ha un violí, un violoncel, un piano, un clarinet...
1: Però això és la instrumentació.
3: I una veu, però vull dir, més o menys clàssic, una... No, vull dir...
1: Més clar... Sí, però vull dir, jo estic parlant...
3: Evidentment, no vam venir a tocar les quatre estacions de Vivaldi.
1: Clar,
3: però... Tampoc era hard bop, m'entens el que vull dir?
1: No, però vull dir, un trio piano, violí, cello, un quartet de corda, que toquin música clàssica.
3: Jo crec que a vegades això també, a la reflexió que he arribat jo a vegades també, és que ho valoren més els pobles petits perduts al mig de la muntanya. És veritat, has de fer el trajecte fins a anar fins al poble en qüestió, no?
1: Estic d'acord.
3: Però moltes vegades, com que... sol ser població envellida o població que els hi queden les grans ciutats una mica lluny, valoren, a vegades penso que valoren més això i porten més música clàssica als micropobles, no?, o als pobles petits, que no pas les grans ciutats, no? A vegades una mica. És la sensació que tinc jo una mica de fora, en el sentit d'haver anat a tocar moltes vegades a pobles petits.
0: Però ara la Marta Pons ens parlarà de dues ciutats importants, no?
3: Sí.
0: Terrassa i Sant Cugat. Posem-hi la música, Oriol.

0: Marta Pons.
1: Sí.
0: A veure, jo, Terrassa, Sant Cugat.
1: Sí, jo volia parlar de Terrassa i Sant Cugat, que són les ciutats que a mi em toquen de prop, diem-ne.
0: I tant.
1: Perquè visc a Terrassa i perquè toco molt a Sant Cugat. Llavors, justament aquestes dues ciutats, com Rubí, comencen la festa major, sol ser el primer cap de setmana de juliol, no? O el primer dilluns de juliol, sol coincidir en aquestes dates. A Terrassa el que fan és que tenim l'orquestra Terrassa 48 i des de fa molts anys fan un petit festival de música clàssica que coincideix alguns dies en festa major, però sobretot durant tot el juliol, la primera quinzena de juliol, bàsicament, que fan aquest festival, el Festival d'Ègara, no? Que és un festival molt xulo que es fa just al peu de les esglésies de Sant Pere.
0: Sí.
1: I aquesta seria, diguem-ne, la representació de música clàssica de la ciutat. És cert que l'Orquestra Terrassa 48 té una programació estable durant tot l'any i fan un programa, o a vegades dos, cada mes.
2: Bastanta programació.
1: Bastanta programació,
2: i
1: sí.
2: I ben remunerada pels músics, que sí. No es pot dir
0: sí.
2: D'arreu.
0: Home, doncs s'ha de dir, llavors, s'ha de dir, que hauria de ser el normal, no?
1: Sí, correctíssim. I aquesta seria la representació, diguem-ne, de música clàssica de Terrassa, no? Després, mirant la programació, hi havia molta gent que no coneixia i pensava, això no sé què és, aquest no sé qui és, tampoc, aquesta tampoc...
0: Bueno, una oportunitat per descobrir-ho.
1: Una oportunitat per descobrir. Però sí que és veritat que em va cridar molt l'atenció el concert que faran les Balkan Paradise Orchestra, no? Que em va semblar un dels concerts més enriquidors... musicalment, per dir-ho d'alguna manera, no? Que pensava que amb unes bones músics, no?
0: I tant, que sí.
1: Ben pensades i molta representació femenina dalt de l'escenari, que a vegades també tinc la sensació que falta una mica això, no? Una mica com als festivals, no? Búhos, Doctor Prats, Oques Gràcies, Blau Mut, no? Amics de les Arts, tots homes, no? També hi ha dones que fan música molt maca i trobo que a vegades costa una mica, no? També, bueno, una mica, a vegades, l'altre dia també ho parlàvem amb vosaltres, no?, que també una mica penso que hi ha tanta representació d'aquests grups com... perquè, en certa manera, des de la ràdio s'educa que la gent escolti això, no?
0: Tu, home, la ràdio també té la seva responsabilitat.
1: Exacte.
0: En tot això.
1: I a qualsevol moment, jo no vull criticar la ràdio, que jo estic molt contenta, però sí que tinc la sensació que moltes vegades... escoltem sempre el mateix i hi ha coses molt diferents que a vegades no s'emeten i estem fartes d'encendre la ràdio i escoltar temes d'Oques Grasses, que jo no vull dir que els Oques Grasses no m'agradin, jo he tocat
0: tota
1: amb
0: manera,
1: ells i fantàstic
0: sí,
1: i fenomenal.
0: Sí, això no hi té res a veure, però si les ràdios però... haguessin diguéssim programat Mozart els últims 20 anys molt més sovint, segurament la situació seria... La ràdio generalista, segurament la situació seria
1: diferent.
0: Aquí ja les hem fet, això.
1: Llavors s'educa una mica a que la gent i la societat escolti un cert tipus de música, no? Tu t'imagines a Catalunya música posar tecno? No. Però no, llavors és una mica el que deia l'Alba, no? Que també es fa una mica de... discriminació en segons quin tipus de música, no?
3: Bueno, després hi ha el paraigües aquest que són les alternatives. A totes les festes majors hi ha la música alternativa, que és aquella música que es desvincula una mica també del partit polític que hi ha en el programant.
1: Sí.
3: I llavors inclouen altres tipus de concerts o activitats que segurament l'Ajuntament no estaria programant. I els hi dona com uns certs diners a les entitats aquestes perquè programin el seu. I acaben de ser una mica... Doncs clar, aquests diners tampoc són suficients molts cops i acaben també malpagant una mica.
2: Sí. Però jo crec que la ràdio generalista, jo no dic... O sigui, no Catalunya Música o ICAT, hauria de programar molt més altres tipus de música. O sigui, jo crec que és totalment imprescindible. Perquè és que, o sigui, a tu t'agrada el que se't fa quotidià i el que se't fa quotidià és el que escoltes i el que coneixes.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
2: I si tu vas amb cotxe i poses... O sigui, jo a vegades em passa,
1: després...
2: que és que vaig amb cotxe, intento posar la ràdio i dic, bueno, és que...
1: I després,
2: no sé,
1: perdona, t'endús moltes sorpreses, perquè tots hem escoltat l'Olivia dels Tallets i la sardana... Com es diu aquesta sardana?
2: Sí.
1: Sabeu què vull
0: el
1: dir,
0: coti,
1: no?
0: Sí.
1: El Coti per Coti. I després els vas a veure i t'endús una decepció, perquè jo, amb tot el respecte cap a aquests companys, però Home, tot enllaunat, sents un baix elèctric allà
0: això
1: fent
0: hauríem de preguntar,
1: un
0: hauríem hagut de trucar
1: i preguntar.
0: Que
1: xulo!
0: Perquè, clar,
1: i tot
0: enllaunat realitat...
1: i fa certa... Bueno, jo com a músic...
0: Sí, això és un programa que hauríem
1: greu,
0: de fer nosaltres un dia. Marina, apunteu, sisplau. Clar, és que
1: quan
0: això...
1: Quan els vaig veure.
0: Un dia n'hem de parlar de la música enllaunada.
3: Per això estic veient que... Crec que els Tayets són els que tocaran a més festes majors aquest estiu.
0: Oh,
3: estan
0: seguríssim.
3: A Sant Cugat, estan a Sant Just...
1: Llavors,
3: estan a...
1: no pot ser. Vull dir, hi ha molta gent a part dels Tayets,
0: els ajuntaments
1: no?
0: Poden guanyar diners amb una
3: no.
0: actuació de Tayets, per exemple,
3: bueno,
0: o cobreixen despeses,
2: jo
0: diguéssim.
2: Jo crec que guanyen...
0: el caché,
2: votants.
0: El que paguen.
1: No, la política la tenim a tot arreu.
3: No sé si guanyen votants o no, però...
2: Vaja. No, jo crec que sí. O sigui, en el cas del meu poble, o sigui, Castellbisbal no és un poble gaire gran, vull dir, no estem parlant, no és ni Sant Cugat ni és Terrassa. I més d'una vegada el que acaba passant és que es contracta un grup d'aquests supergran, que a més és gratuït, i què acaba passant? Que la gent del poble no pot anar al concert perquè hi ha tanta gent de fora que veure aquell concert gratuït.
0: Aquesta és una altra cosa, sí,
2: que
0: sí.
2: Tu no, que tu, siguent del poble, no pots ni gaudir d'aquell concert.
0: Ja,
2: llavors
0: ja.
2: És que és absurd.
3: Això passa, això passa. És,
1: bé, sí. No ho sé, jo no sé si, es fa per tema polític o no. Jo el que volia afegir és que a Sant Cugat, també de representació de música clàssica, l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat tocarà el dia 8 de juliol a la plaça de davant del monestir. És un concert gratuït,
0: doncs,
1: també,
0: escolta, si
1: a les 9 de la nit o 9:30, ara no ho recordo. Però també seria una altra representació de música
0: tocareu,
1: clàssica.
0: I tocareu, noies, o què?
1: Jo sí que hi tocaré.
0: Sí, i la Marina hi toca o no hi toca?
2: A on, a on?
1: Aquest
0: ara
1: concert de Sant Cugat.
0: Ara estava distreta.
2: Sí,
0: no li diguis, anem a passar de música. Ha passat el torn, fora.
2: Ara Sant Cugat, jo crec que no.

0: És que la Marina ja estava pensant en aquesta música.
1: Ja estava pensant en les vacances. De fet,
0: no, però, a veure, aquest... Marina, tu saps que la setmana que ve tenim programa, no? Encara estem a punt de plegar, però encara no,
1: Ho sé, però faré un petit incís
0: a veure.
1: Abans del segon programa i me'n vaig a Sardenya. Què en penses, Rosa?
0: Et penso que és fantàstic, fantàstic. A veure, què hi tenim aquí?
1: Mira, això ho vaig... És que em va encantar aquesta música. Em va sortir i, mira, és Canarios de Gaspar Sant i el toca Rolf Lislevan. I comparteixo bastant l'idea de l'Alba, que havia posat el guió, de que moltes vegades el silenci de la música a vegades es confon una mica amb serietat o amb una cosa com intel·lectual, que això ja ho hem parlat moltes vegades en aquest programa, i jo crec que moltes vegades és el que deia, que la gent no programa música clàssica perquè li fa por. O sigui, hi ha un punt de por que jo crec que ve una mica potser també d'ignorància, no? De dir, és que sembla que tu... no puguis fer un vermut escoltant Mozart, però si és divertidíssim, sí. Mozart, és que estàs allà amb les patatetes, olivetes, sí. Tal, no sé què.
2: Jo sempre poso d'exemple que quan vivia fora hi havien bars petits o whiskeries que a l'hora del vermut o a l'hora de quan la gent sortia de la feina, de cop tenies un quartet allà tocant Haydn.
0: Això a Amsterdam?
2: Sí, a Amsterdam. I a Nova York també, ho he vist. Era molt més típic a Nova York passar, però amb el jazz més tradicional. Amb el Llavors, és més típic que vas allà, acabes la feina i aquesta cervesa que la gent faria aquí sense res... Però tenies un quartet de Haydn i no volia dir que no poguessis parlar.
1: Exacte.
2: Vull dir, és la gent aquí... comentava, tampoc estàs cridant.
0: Sí.
2: Escolta, passa'm, no sé quant, dos cridant, si hi ha el quartet tocant, però sí que la gent, vull dir, sentia els gots, no? Els gots, el comentava alguna cosa, la gent tenia un cert respecte, però és que inclús era com que els músics formaven part d'aquella festa, perquè no hi havia cap escenari. Estaven en un racó del bar i és veritat que pues durant un quartet de corda, a vegades pues 25 minuts i feien com una parada també perquè la gent pugui, no sé, sortir a fumar o descansar, però no era no, hem d'estar callats durant una hora i mitja, no era això.
1: Això, ja et dic que jo això ho vaig fer com 3 o 4 Nadals allà a Molins de Rei, sí. i és que jo em vaig sorprendre de veritat, de dir, és que la gent, clar, si tu vas caminant pel carrer i escoltes un quartet de corda, és que com no t'has de parar?
0: El que passa és que aquesta imatge d'exclusivitat de la clàssica també s'ha cultivat des de la clàssica, des d'alguns directors, des d'algunes orquestres, des de... Clar, també se l'han guanyat, de vegades la fama...
1: Totalment d'acord.
0: Clar, que
3: sí, això hi ha contribuït.
1: Però també he de dir que dins de música clàssica sempre hi ha hagut rics i pobres i gent amb interessos i gent sense. Per tant, per favor, democratitzem.
3: I en general, els músics de música clàssica que estan al peu del canó no són rics, tampoc.
1: Exacte.
3: I són els primers interessats en què
0: seguríssim.
3: Que la gent s'ho passi bé i vagin a veure concerts, no?
0: I ara arribarà una música que la Marta Pons ens ha avisat que és una música fantàstica, que no ens la podem perdre, que no l'hem sentit mai i que és veritat. A veure...

0: Marta Pons.
1: Sí,
0: aviam. Aquest començament tan maco.
1: Perquè això és un títol suec i jo de suec no ni idea.
0: Nosaltres però tampoc.
2: Sí que t'ho fas, eh?
1: Sí, però em faig la sueca. A veure. Jo crec que es deu pronunciar.
0: Aviam.
1: H. Vermeland d'Uskona.
0: Escolta, ho has fet...
1: Algo així, no?
0: Sí, sí, home, sí, i tant.
1: Perquè hi ha aquests dièresis, aquestes umlauts, no? Bueno, és una cançó tradicional sueca interpretada pel Danish Quartet i, de fet, l'arranjament també és d'aquest quartet, no?
3: Una mica el cant dels ocells, no?
1: Sí, exacte.
3: S'havia de comentar.
1: Sí, és una mica l'inici, té una mica de cant dels ocells.
0: Oh, i tant.
1: Bé, aquesta peça l'he portat, jo crec que mai s'havia escoltat aquí, si no m'equivoco.
0: En aquest programa crec que no.
1: En aquest programa crec que mai, per tant, sempre està bé. Sempre s'aprenen coses.
3: Exacte.
1: I l'he portat una mica per justificar això, no? Que si la ràdio posa música que realment no és coneguda, eduques també l'oient, no? Llavors, amb aquesta cançó jo vull educar els nostres oients.
0: Doncs molt bé,
1: i que, sí. I que tingui pes també la música tradicional, no? Perquè m'ha estat parlant tota l'estona de música clàssica i jazz i bé, també hi ha gent que fa música tradicional molt interessant i que tampoc estarà representada aquest estiu a les festes majors i en concerts. Bé, és una mica més com... És més fàcil que hi sigui representada, no? Perquè al final... sempre hi ha coples, no?, en algun moment de les festes majors i al final una copla fa música tradicional catalana, però hi ha molta música tradicional catalana més enllà de les sardanes. No?
3: Exacte.
0: I tant que sí.
1: I res, volia dir, reivindicar també això, no?, doncs que a vegades els músics també tenim el deure de fer-la sonar i fer-la arribar a la gent de les grans ciutats i dels pobles petits, també.
0: Molt bé, doncs, escolta, dit això, ara tancarem amb una música que... Alba Pujals, a veure, explica'm aquesta música que ara entrarà, Oriol, a veure...

0: Doncs estem escoltant Marc Miralta, Javier Colina i Perico Sanbeat amb The New York Flamenco Reunion, i a la Rosa li feia molta gràcia el títol.
1: Tu diràs, los luchadores no suspiren, però que això, jo no sabia si era el títol, el nom del grup, o...
0: No, no, era, o... és el títol, no? El títol. I fa molta gràcia, la Marina deia que és molt Marc Miralta, no? I és per dir que sí que és veritat que la música ja es ve d'una música més de... és popular i encara té aquests espais. Cada cop són espais que queden més arraconats o menys programació. Potser abans n'hi havia molta més. Però tenim la sort que encara hi és. Llavors, encara hi toquem bastant més els músics de jazz, com hem dit al principi del programa, a les festes majors. A Terrassa hi ha hagut l'espai, els concerts. A Rubí hi ha l'Ateneu de Rubí o la plaça en Sant Carbé, on es fa, i a Sant Cugat hi ha la plaça del jazz, que és a Can Quitèria, o Sant Quitèria.
2: Sí.
0: Que han tocat el que estem escoltant, Perico Sanbeat amb el Marc Miralta, l'Alba Careta Group, o jo també hi he tocat amb The Swing Crushers.
1: Molt bé.
0: I només dic que, revisant els programes, vosaltres heu dit que heu trobat música clàssica tant a Sant Cugat com a Terrassa, llavors potser la nota no s'emporten un excel·lent, però sí que els hi va pujant, encara que sigui en un concert puntual. Però revisant una mica els programes, per exemple, a Rubí no he vist cap concert de música clàssica, ni un. Llavors, per tant, la nota la tindria una mica més baixa.
1: Suspesos.
0: Però sí que és veritat, sí que és veritat que són programes... Aviam, són ciutats molt grans i tenen bastanta varietat, no? Sí, però n'he trobat d'altres que són ciutats igualment de grans, de 40.000 habitants. Bueno, Terrassa és bastant més, però és això el que hem dit al principi, que fa vergonya que no hi hagi quasi ni música en directe, que és el que sí que no volem perdre, no volem perdre la música en directe.
1: Doncs els gestors culturals dels ajuntaments ho haurien de tenir present.
0: Sí, i l'altra cosa també és que els gestors culturals de l'ajuntament molts cops se'ls hi paga per aquesta feina de programar aquesta cultura, i que seria un altre tema i un altre programa, acaben trucant a un mànager de zona perquè li porti totes les bandes.
3: Llavors,
0: aquest mànager de zona, d'on treu els diners, és el catxet de la banda, és el tant percent de la banda. Que molts cops el mànager de la banda li ha de donar un tant percent al mànager de zona, en comptes del que està programant a l'Ajuntament fer la feina.
3: I
0: que entenc que és molta feina, programar la festa
1: major.
3: I una altra cosa a dir...
2: I diners públics que paguem tots i totes.
3: Una altra cosa a dir és que s'hauria de revisar quins són els criteris perquè una persona pugui fer aquesta feina, perquè moltes vegades algú que sí que té idea d'això no pot optar a una plaça pels criteris que hi ha.
1: Doncs escolta, dit això, crec que qui ens vulgui escoltar, que ho escolti. Sí? I nosaltres anem a l'audició, sí?
0: Anem-hi?
1: Penúltim programa, la setmana que ve l'últim programa de temporada.
0: Ja hi som.
1: Vinga, va.
4: Les músiques de les empoderades en concert.
1: Vinga, noies, què sentirem?
0: Escoltarem el quartet de corda de Bartók, sí. Concretament el número 5, si bemoll, l'Allegro, interpretat pel quartet Balcea.
1: Molt bé, seguirem.
3: Amb Elfen Tanz, de Florence Price, interpretat per Randall Gusby i Zhu Wang.
1: A continuació...
3: Canarios
1: de... Està contenta la Marina, els Canarios.
3: Canarios de Gaspar Sanz, per Rolf Lislevan.
1: Molt bé, i acabarem...
0: Acabarem amb Los luchadores no suspiran, de Marc Miralta, Javier Colina, Perico Sanbeat, amb The New York Flamenco Reunion.
1: Gràcies, Marina Sala, Alba Pujals, Marta Pons, gràcies, Oriol Pinar. Ens retrobarem la setmana que ve a Músiques Empoderades.
4: La clàssica del futur.

0: Los luchadores no suspiran a Mar Miralta, Javier Colina y Perico Sambiat.
1: Les músiques de les empoderades en concert. Avui les empoderades han estat... Marina Sala, Alba Pujals i Marta Pons. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartrol i Jubal. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart. Músiques empoderades. Actualitzant la clàssica. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
2: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

Us convidem ara a sentir un dels concerts del cicle Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, el concert per a violí, corda i continu La tardor, opus 8, número 3, en una versió càrrec d'Itzhak Perlman, violí, i el capdavant de l'Orquestra Filarmònica d'Israel, en un enregistrament del 1983.

0: Un enregistrament de l'any 1983 en què Itzhak Perlman, violí i el capdavant de l'Orquestra Filarmònica d'Israel, ens oferia aquest concert del cicle Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi, concert per a violí, corda i continu en fa major, La tardor, opus 8, número 3.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir la suite de danses per a orquestra Opus 32 d'Aram Khachaturian. L'Orquestra Filarmònica d'Armènia, dirigida per Loris Tjeknavorian, en protagonitza aquest enregistrament.

0: Sentíem la suite de danses per a orquestra Opus 32 d'Aram Khachaturian en la interpretació de l'Orquestra Filarmònica d'Armènia dirigida per Loris Yeknavorian.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: De Nino Rota sentirem tot seguit la suite del ballet Le Molière Imaginaire que ens ofereix l'Orquestra Simfònica de Norrköping sota la direcció de Hannu Koivula.

0: Nino Rota és l'autor d'aquesta suite del ballet Le Molière Imaginaire que sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Norrköping sota la direcció de Hannu Koivula.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, un programa molt atractiu, música francesa de principis del segle XX, Nadia Boulanger, Claude Debussy i Albert Roussel. I abans, l'obra d'un deixeble polonès de Boulanger, Piotr Moss. Som a la sala de concerts de Katowice, la capital de la Silèsia, a Polònia, i ens acompanyen el pianista francès Eric Lesage i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional Polonesa. Al capdavant, el jove director de Varsovia, Łukasz Borowicz. Un concert enregistrat per la Ràdio Polonesa el novembre del 2025 i que sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. A la primera meitat del segle XX, un dels segells distintius de la música francesa va ser el neoclassicisme, una tendència que afavoria l'equilibri i la claretat de la forma, l'austeritat emocional i un sentit de l'humor inspirat en el classicisme vienès del segle XVIII. Tot això per sobre de l'expressionisme o l'exuberància emocional del romanticisme tardà germànic. Nadia Boulanger va ser una defensora del neoclassicisme i una mestra llegendària de les generacions més joves de compositors, molts dels quals van seguir aquest camí. Gairebé tota una generació de joves artistes polonesos, encapçalats per la compositora Grażyna Bachewicz, van fer peregrinacions a la seva classe de París durant els anys d'entreguerres. L'alumne de Bachewicz va ser Piotr Moss, que va seguir els seus passos parisencs. Ja eren els últims anys de Boulanger, però la professora li va deixar una empremta tan forta que el compositor polonès li va dedicar la seva última obra, Mademoiselle Nadia Boulanger, homenatge. És l'obra d'un artista que celebrava el 2024 el seu 75è aniversari i 55 anys de treball artístic, que, per cert, està permanentment vinculat amb París. Així doncs, per començar, l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional Polonesa, dirigida per Łukasz Borowicz, ens ofereix aquest homenatge a Nadia Boulanger, Mademoiselle, obra de Piotr Moss.

L'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional Polonesa, dirigida per Łukasz Borowicz, ens ha ofert aquest homenatge a Nadia Boulanger, Mademoiselle, del compositor polonès Piotr Moss, autor d'una producció molt vinculada amb París i deixeble de Nadia Boulanger. Com ho van ser també Leonard Bernstein, Astor Piazzolla, Philip Glass o fins i tot el director John Elliott Gardiner. Encara us podem dir més noms, moltíssims, Aaron Copland, Elliot Carter, Daniel Barenboim, també els catalans Ireneu Segarra o Narcís Bonet, o fins i tot el productor de pop Quincy Jones. Tots tan diferents però alhora tan innovadors en les seves maneres de fer. Tots ells tenen en comú que van estudiar amb Nadia Boulanger. I la seva llista de deixebles és encara molt més extensa. Podríem continuar fins a més de 1.200 noms. Nadia Boulanger va proporcionar a tots els seus deixebles una base rigorosa d'anàlisi musical acadèmic. No jutjava l'estil de cap alumne, però els exigia un domini ple de tots els mètodes de composició. Alhora els va permetre trobar el seu propi llenguatge, allò que els distingeix a cadascun d'ells. Això és la definició del que fa un gran mestre. Nadia Boulanger ha estat, amb tota seguretat, una de les figures més importants de la música del segle XX. Podem dir que va ajudar a crear el so del món modern, però el seu nom rarament apareix als llibres d'història perquè va abandonar la creació musical molt aviat per dedicar-se a això, a la pedagogia. Doncs bé, avui tenim la sort de poder sentir una de les obres que ens ha deixat Nadia Boulanger. És la fantasia variada per piano i orquestra que ens ofereixen Eric Lesage i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Polonesa sota la direcció de Łukasz Borowicz.

Fins aquí la fantasia variada per piano i orquestra, una obra de Nadia Boulanger, la gran mestra de música del segle XX. Ens han acompanyat Eric Lesage, piano, i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional Polonesa, sota la direcció de Lukasz Borowicz, que abans, per començar, ha dirigit una obra d'un deixeble polonès de Nadia Boulanger, Piotr Moss. I ara l'obra d'un altre compositor francès, un dels més grans, Claude Debussy, aquest enorme creador que ens descobreix una paleta de sons desconeguts, suaus i suggestius, com el preludi a la migdiada d'un fauna sobre el poema del simbolista Stéphane Mallarmé, que evoca la calor d'una tarda d'estiu mentre un fauna recorda una experiència del dia anterior i es pregunta si el van visitar dues nimfes o va ser tot un somni deliciós. Observeu que la melodia d'aire místic i oriental que presenta la flauta deixa de ser l'essència de la música i el protagonisme es trasllada a la successió canviant d'acords. Debussy ho fa amb el propòsit de reflectir l'essència mateixa de la naturalesa, traspassant-la a harmonies que estimulen la imaginació. El preludi a la migdiada d'un fauna, Claude Debussy crea una sèrie d'escenes en què els desitjos i els somnis del fauna s'agiten amb la calor de la tarda.

El final màgic del preludi a la migdiada d'un Fauna de Claude Debussy, una peça que de manera silenciosa va remoure els fonaments tècnics, estètics i tonals de la música de finals del segle XIX. Albert Roussel, el sinfonista francès més destacat de la primera meitat del segle XX, no va sucumbir completament a la influència del neoclassicisme del qual parlàvem a l'inici, un dels segells distintius de la música francesa de l'època. De tota manera, va compartir amb els entusiastes d'aquest corrent l'amor per la forma clara, els temes regulars i els ritmes expressius. Ell va desenvolupar un estil molt personal, allunyat de la norma de l'escola francesa de l'època, cosa que pot explicar, en certa manera, que la seva música hagi tingut poc suport després que morís. De fet, el que va fer millor va ser fusionar a la perfecció l'impressionisme amb els nous desenvolupaments harmònics de la música centreeuropea que coneixia molt bé. En vida, Albert Roussel va ser un compositor molt admirat pels seus contemporanis, els quals els proporcionava ajuda i estímul, Honegger, Delage, Milhaud i, sobretot, Francis Poulenc. Després d'haver enllestit la tercera sinfonia, Albert Roussel va compondre el ballet Bacchus i Ariadna i l'estrena es va fer de seguida, el maig del 1931, a l'Òpera de París. L'obra descriu el segrest d'Ariadna i les relacions amoroses amb Dionís, de sobrenom Bacchus, el déu del vi, la rauxa, el teatre i les festes, banquets i orgies. Però aquest gran ballet s'ha acabat imposant més a les sales de concert que no pas als teatres, ja que el mateix Roussel va fer-ne dues suites orquestrals. La primera la va estrenar Charles Munch i la segona Pierre Monté. I avui nosaltres sentim les dues, una darrere l'altra. Suites del ballet Bacchus i Ariadna d'Albert Roussel amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional Polonesa sota la direcció de Lukasz Borowicz.

0: Són les dues suites del ballet Bacchus i Ariadna, opus 43 d'Albert Roussel, que narra les trapelleries de Dionís, el déu del vi, la rauxa, el teatre i les festes, banquets i orgies. Hem arribat així al final d'aquest concert, centrat en la música francesa de principis del segle XX. Hem sentit peces de Nadia Boulanger, Claude Debussy i Albert Roussel, i abans l'obra d'un deixeble polonès de Boulanger, Piotr Moss. Ens han acompanyat el pianista francès Eric Lesage i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional Polonesa. Al capdavant, el jove director Lukasz Borowicz. Un concert enregistrat per la Ràdio Polonesa el novembre del 2025 a la sala de concerts de Katowice, la capital de la Silèsia, a Polònia. Ens l'ha proporcionat la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir una obra de cambra de Félix Mendelssohn. Hem triat el sextet amb piano en re major, opus 110, que sentim a càrrec del quartet amb piano Bartholdy i amb la col·laboració d'Andra Dartzins, viola, i Wolfgang Wagner, contrabaix.

0: S'acaba aquí el sextet en piano en re major, opus 110 de Félix Mendelssohn. L'hem sentit en aquesta versió càrrec del Bartholdy Piano Quartet i Andra Dartzins Viola i Wolfgang Wagner Contrabaix.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:45 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.

Tot seguit podrem sentir la missa solemnis en do major Kyrgyz 337 que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1780. Us n'oferim la versió de Patricia Kvela, soprano, Ulla Grönwoldt, mezzosoprano, Christoph Pregardian, tenor i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i el Collegium Cartusianum sota la direcció de Peter Neumann.

0: Fins aquí la missa solemnis en do major QHL 337 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit la versió de Patricia Kvela, soprano, Ulla Grenvold, mezzosoprano, Christoph Bregardien, tenor, i Franz Josef Zelig, baix, amb el cor de cambra de Colònia i el Collegium Carthusianum, sota la direcció de Peter Neumann, un enregistrament de l'any 1989.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: El quartet de corda en re menor opus 56 de Jean Sibelius es coneix amb el sobrenom de Voces Intime. És el quartet que sona tot seguit a la nostra sintonia en aquesta versió que n'ofereix l'Orpheus String Quartet.

0: Era el quartet de corda en re menor opus 56 de Jan Sibelius, Voces Intime, un quartet que sentíem en la interpretació de l'Orpheus String Quartet.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades i ben trobats a una nova edició d'una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música. Agraïts que estigueu aquí i que vulgueu sintonitzar-nos. De part dels qui farem possible aquesta edició, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigales. Nou episodi avui centrat en un gran intèrpret, una gran intèrpret en aquest cas, que ha destinat l'òpera com a motor vital i que ens ha fet molt i molt i molt feliços. I és que la veu de la mezzosoprano, tot i que també ha fet incursions com a soprano dramàtica de Waltraud Maier, ha estat una de les millors pel que fa a la interpretació d'òpera alemanya. I qui diu òpera alemanya, lògicament, diu un nom propi, Richard Wagner. Avui és, doncs, el torn per gaudir amb la companyia de Waltraud Maier.

Doncs sí, ha abordat també repertori de soprano, com aquesta Elisabeth del Tannhäuser Wagnerià, però es va formar com a mezzo-soprano. Waltraud Maier, una cantant alemanya nascuda a Würzburg el 9 de gener de 1956 i que va créixer en una llar en què la música era part central de la vida familiar. Durant els anys escolars i universitaris va cantar en diversos cors i es va graduar a l'institut inicialment predisposada a estudiar no pas música de manera professional, sinó llengües romàniques i també llengua anglesa, malgrat que paral·lelament estudiava cant. L'any 1976, amb 20 anys, va decidir dedicar-se exclusivament i completament a la carrera de cant i va debutar a l'òpera de la seva ciutat natal de Würzburg com a Lola de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. En els anys següents va desenvolupar un ampli repertori a través de diversos compromisos a ciutats alemanyes com Mannheim, Dortmund, Hannover i Stuttgart. I l'any 1980 debutava internacionalment al Teatro Colón de Buenos Aires en el paper de Fricka de la Valquíria Wagneriana. Amb aquell èxit triomfal hi hauria un pas lògic i és a Bayreuth, on va cantar per primera vegada el paper de Kundry de Parsifal. Allà es pot dir que es va convertir en una intèrpret de referència wagneriana que la va portar a diversos teatres d'arreu, com el Covent Garden de Londres, el Metropolitan de Nova York, la Scala de Milà, l'Òpera de París, l'Òpera de Viena, l'Òpera Bavaresa de Munic, i establint nous criteris referencials en la interpretació de personatges com la mateixa Kundry del Parsifal, de la que va fer una veritable creació. Per no parlar també de la seva grandíssima Isolde, que va cantar a Bayreuth al costat de Siegfried Jerusalem, i la mítica producció de Heine Müller dirigida musicalment per Daniel Barenboim. Amb aquest mateix director, amb qui tantes vegades ha col·laborat, escoltarem el monòleg del primer acte que canta Isolde al vaixell que la du a Cornualla, amb la veu, la intervenció de la Brangene de Mariana Lipovsek. És un fragment de l'enregistrament dirigit l'any 1994 per Daniel Barenboim davant de l'Orquestra Filharmònica de Berlín.

La veu natural de mezzosoprano de Waltraud Maier li ha permès interpretar rols de dramàtica, com és el cas d'aquesta Isolde, de la que sentíem el monòleg als tantris del primer acte en direcció de Daniel Barenboim d'una gravació de 1994. També a Bayreuth l'any 2000 va interpretar un paper eminentment líric, com és el de la Sieglinde,

de la Valquíria i que va dirigir Giuseppe Sinopoli amb la producció de Jürgen Flimm. Isolde, Ortrud, Kundry, Venus i Sieglinde són els papers wagnerians que han fet de Waltraudmayr una intèrpret de referència del repertori wagnerià. Ara sentim precisament el monòleg de Sieglinde del primer acte Der Männer Sippe saß hier im Saal amb la veu de Waltraudmayr en una gravació de 1996 dirigida per Lorin Matzel davant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Bavaresa.

I després d'aquest parèntesi en forma de Sieglinde i de la Valquíria en aquesta gravació de 1996 del monòleg d'Ermenerz i Pesas Hier Ibsal, amb direcció musical de Lorin Matzel, ara tornem a la gran Isolda que ha estat Walt Trautmeier, una veritable intèrpret de referència desplaçada ara per Lise Davidsen. Hem de tenir en compte que Walt Trautmeier és una cantant ja retirada i que ha fet d'Isolda una de les seves targes de presentació arreu on ha anat, no només davant de teatres i de festivals internacionals, sinó també davant de batutes tan exigents com les del mateix Barenboim, Ricardo Muti, Claudio Abbado, James Levine, Zubin Mehta, Christian Tilleman o Valery Gergiev. A tot això cal unir també grans directors d'escena que l'han dirigida com Jean-Pierre Ponel, Luc Bondy, Harry Kupfer, Götz Friedrich, Klaus-Michael Gruber o el seu gran amic Patrice Chéreau. I és que el talent de Walt Trautmeier musical es complementa amb un talentàs gairebé innat en el sentit més teatral possible aplicat al món de l'òpera. I va ser en Patrice Chéreau amb qui va signar algunes produccions memorables, com és el Tristany de la Scala de Milà en dues temporades, 2007-2008 i 2008-2009, amb direcció musical de Barenboim, aquest meravellós triangle o aquesta meravellosa triangulació entre Walt Trautmeier, Daniel Barenboim i Patrice Chéreau ha donat productes absolutament extraordinaris. Ara, precisament, sentirem el Liebestod amb què acaba el drama musical de Wagner, però no pas de l'enregistrament en estudi de 1994, sinó precisament d'aquest enregistrament fet a l'Escala i que es va difondre en DVD l'any 2007. És la interpretació de Walt Trautmeier d'una dona madura, d'una Isolda que ha madurat moltíssim, que, podríem dir, s'ha arrossegat per tots els teatres d'arreu del món i que encara pot demostrar moltes coses, i és que Walt Trautmeier va ser la Isolda de la dècada dels 90 i de la primera dècada del segle XXI. I així ho demostra amb aquesta interpretació a les ordres de Daniel Barenboim davant de l'Orquestra Simfònica de l'Escala de Milà.

Així acabava una interpretació absolutament antològica de la Isolda de Waltraud Meyer en un Tristany Isolda dirigit musicalment per Daniel Barenboim i escènicament per Patrice Chéreau a la Scala de Milà l'any 2007, un enregistrament que es pot veure i gaudir en format DVD. Seguim amb l'òpera alemanya al marge de Wagner, i és que com a cantant i artista, Waltraud Meyer busca constantment nous reptes i s'aventura en territori desconegut, dedicant-se al cant en la seva forma més pura a través de recitals, cantants o d'autors que no han estat els més constants en la seva obra. Aquest és el cas, per exemple, de la Clitemnestra de l'òpera Electra de Richard Strauss, un paper que li varen veure al Gran Teatre del Liceu amb la producció també de Patrice Chéreau, que s'havia estrenat a Aix-en-Provence. Un paper i un personatge que normalment es lliguen o es vinculen a cantants que són ja una veritable desferra vocal. No era el cas de Waltraud Meyer quan al final de la seva carrera va abordar aquest personatge. La primera vegada va fer-ho l'any 1996 i així la sentim en aquesta gravació al costat de Deborah Polaski i l'acompanyament de l'Staatskapelle de Berlín dirigida per Daniel Barenboim. És el passatge Ich habe keine guten Nächte en què Clitemnestra es queixa que no passa bones nits, per alguna cosa serà.

passatge electritzant de la no menys electritzant Clitemnestra quan parla amb Electra, en l'òpera Electra, de Richard Strauss, amb aquest monòleg I habe keine guten Nächte, en què sentíem la veu de Walter Uttmayer al costat de l'Electra de Deborah Polaski i l'acompanyament de la Staatskapelle de Berlín dirigida per Daniel Barenboim, una gravació de 1996. I ara deixem el repertori alemany i abordem el repertori italià. I és que en el repertori italià i també francès, aquesta extraordinària mezzo-soprano, vocalment i dramàticament excepcional, ha estat també molt sol·licitada per la seva flexibilitat i versatilitat i també per la seva correctíssima pronunciació d'una llengua com la italiana o també la francesa. En aquest cas, un model híbrid, el d'una òpera d'un compositor italià, però que va escriure originàriament l'òpera en francès. Parlem del Verdi, del Don Carlos, que destina a la mezzosoprano el paper de Eboli. Sentim la interpretació que fa ara Walter Uttmayer de l'ària O Don Fatal amb l'acompanyament de l'orquestra del Châtelet de París amb la direcció musical d'Antonio Papano, una gravació de 1997.

Enregistrament fet al Teatre del Châtelet de París. Se'n va fer una edició discogràfica l'any 1997 d'aquesta versió francesa original en llengua francesa del Don Carlos de Giuseppe Verdi, en què Val Troutmeier cantava el paper de la princesa Éboli, de la que sentíem l'ària O Don Fatal. Una interpretació que dona fe de la versatilitat, la flexibilitat i les grans capacitats expressives d'una artista total, com és Val Troutmeier, ja retirada. La sentim ara també en un repertori poc habitual en ella, com és el Mozartià, en concret el recitatiu In quali eccessi i l'ària Mitradì, que Val Troutmeier cantava en un concert a Chicago l'any 1992 amb la direcció de Daniel Barenboim.

Sentíem la veu de Waltraud Mayer amb la interpretació del recitatiu In qualia Cessi i l'ària Mitra di quell'alma ingrata que canta Don Elvira al segon acte del Don Giovanni de Mozart, una ària, per cert, que es va escriure per les primeres representacions de l'òpera a Viena després de l'èxit que havia tingut a Praga el 1787. Una ària que Mozart va escriure per la prima donna absoluta del Burgtheater de Viena d'aleshores, que era Caterina Cavalieri. Sentíem Waltraud Mayer en una incursió en un repertori poc habitual en ella amb l'acompanyament de l'orquestra de l'Òpera de Chicago i la direcció de Daniel Barenboim en una gravació feta al Teatre Nord-Americà l'any 1992. I si abans parlàvem d'un model híbrid, el d'un compositor italià fent òpera francesa, ara sentirem el model o l'exemple d'una òpera francesa escrita en francès per un compositor francès que respon al nom de Hector Berlioz. Sentirem dels troians Adieu Fier Cité en una gravació feta a París en una gala de l'any 2006.

En una gala celebrada a París l'any 2006, Walter Ottmayer va cantar aquest Adieu fier cité dels troians d'Hector Berlioz en una de les seves incursions en òpera francesa, repetint poc habituals perquè, com sabem, ha estat una veritable especialista en òpera alemanya i en concret de Wagner i en concret, molt més en concret, el personatge d'Isolde del que ha fet una veritable creació. Ho hem pogut comprovar al llarg de dos fragments que us hem ofert al llarg del programa d'avui i que, evidentment, han de reblar aquesta mateixa edició amb el fragment que il·lustra el fermall, el passatge en què Walter Ottmayer canta en el monòleg del primer acte que sentíem abans i que respon a les paraules que traduïdes més o menys diuen així. Conec el consell de la meva mare. Saludo i lloo la seva ciència, venjança per la traïció i pau al cor. Això ho pronuncia Isolde al primer acte abans d'ingerir el famós filtre de mort, que no serà altre que el filtre amorós. La manera com Walter Ottmayer diu, pronuncia, mastega les paraules i com diu i mastega el text musical de Richard Wagner resulten absolutament antològics i, com hem dit altres vegades en aquest programa, d'absoluta referència.

Meravellosa antològica participació de Walter Odermayer en aquest passatge del primer acte del Tristany i Isolda. Ha estat la nostra estrella d'avui, d'aquest programa, d'aquesta tarda a l'òpera, que la sintonia de Catalunya Música fem possible Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigalis. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: L'Albert i en Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
2: I quan m'enfado amb la indústria, torno a escoltar aquestes coses. Això m'ho va dir la Montserrat Caballé. Torna a il·lusionar-te. Torna a trobar l'amor, que és el motor que tu necessites per seguir sent fidel a aquest do que Déu, ella deia Déu, t'ha donat i que no pots trair.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Oslo, fins a Noruega, per sentir un concert de temporada de l'Orquestra de la Ràdio de Noruega. Una orquestra que sentirem dirigida pel txec nascut l'any 1986, Peter Popelka. I un concert amb música de Richard Wagner i d'Alfred Schnittke. El concert començarà amb Wagner. Després sentirem el primer concerto grosso de Schnittke. I finalment el concert s'acabarà amb una mena de sinfonia que ha ideat Popelka amb la música de Richard Wagner i fragments extrets de les seues òperes. És el contingut d'aquest concert d'avui, gravació de la Ràdio Noruega del març del 2023, una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb l'obertura de Faust de Richard Wagner. És una obertura de concert d'entre el 1839 i el 40, amb la intenció que fos el primer moviment d'una sinfonia Faust escrita a partir del Faust de Goethe. Però Wagner no va acabar aquella sinfonia i l'obra va acabar sent una obertura de concert en un únic moviment. És el que ara us oferim, aquesta obertura de Faust, aquesta obertura de concert de Richard Wagner, que interpreta l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Peter Popelka.

El concert d'avui ha començat amb aquesta obertura de Richard Wagner, música composta entre el 1839 i el 40, una obertura de concert que havia de ser el primer moviment d'una sinfonia Faust, feta a partir de Goethe, una sinfonia que Wagner no va acabar i de la qual en va quedar aquesta obertura Faust, que hem sentit en versió de l'Orquestra de la Ràdio de Noruega, sota la direcció de Peter Popelka. Una gravació de la Ràdio Noruega, arribada a Catalunya Música a través de la UER i que ara canvia ben bé d'època i d'estil i se'n va fins a Alfred Schnittke, que és aquell compositor rus d'origen alemany i de família de parla alemanya que va viure prop de 40 anys a Rússia abans d'establir-se a Alemanya, a Hamburg, que és on va morir l'any 1998. Doncs d'Alfred Schnittke ara en sentirem un dels seus 6 concerti grossi. Sentirem el primer, escrit l'any 1977, quan tenia 44 anys, una obra per a dos violins, piano preparat i 24 instruments de corda, a més de clavecí. Una obra que va fer estrenar Gidon Kremer i que ara sentirem en la versió de Sergei Levitin i Yi Yang Violins i l'Orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció del txec Peter Popelka. El concert d'avui a Catalunya Música continua amb el primer concerto grosso d'Alfred Schnittke.

Alfred Schnittke deia que en aquest primer concerto grosso s'havia mogut en el que va definir com el joc de les tres esferes, l'esfera barroca, la moderna i la trivial. I d'aquí en van sortir els sis moviments d'aquesta obra que ara hem sentit en versió dels violinistes Sergei Levitin i Yi Yang, que han tocat amb l'orquestra de la ràdio de Noruega sota la direcció del txec Peter Popelka. Han interpretat aquesta obra de l'any 1977 d'Alfred Schnittke, aleshores tenia 44 anys, una obra per a dos violins, clavecí, piano preparat i 21 instruments de corda. Una obra esplèndida, desconcertant d'Alfred Schnittke, que fa com de separador de la música de Richard Wagner que conté aquest concert d'avui. Un concert del març del 2023 fet a Oslo, un concert de la ràdio de Noruega que ha començat amb l'obertura de concert Faust de Richard Wagner i que ara continua amb el que podríem dir que és o que com a mínim es tracta en aquest concert com si fos una sinfonia Wagner, fragments de les òperes de Richard Wagner reunits en aquesta mena de suite, que comença amb l'albada i viatge de Siegfried pel Rhin, després ve la mort de Siegfried i la marxa fúnebre, tot això forma part del capvespre dels déus, i finalment el que sentirem és el comiat de Wotan i la música del foc màgic, que és el final de l'òpera La Valquíria, música de Richard Wagner en versió de l'orquestra de la ràdio de Noruega sota la direcció de Peter Popelka.

0: En aquest concert d'avui hem sentit sobretot música de Richard Wagner, música en aquesta segona part del concert extreta del Capvespre dels Déus i de la Valquíria. És com una mena de sinfonia el que hem sentit en aquesta segona part de concert que ha començat amb l'albada i viatge de Siegfried pel Rhin. És música de l'òpera El Capvespre dels Déus. Després, la mort de Siegfried i la marxa fúnebre d'aquesta mateixa òpera i, finalment, el que hem sentit en aquesta segona part de concert, que anava tota seguida com si es tractés d'una sinfonia Wagner, doncs el que hem sentit és el comiat de Wotan i la música del foc màgic, que és el final de l'òpera La Valquíria. Música de Wagner en versió de l'orquestra de la ràdio noruega sota la direcció del txec Peter Popelka, un músic nascut a Praga l'any 1986, contrabaixista de formació i que avui hem sentit dins del marc de la temporada de l'orquestra de la ràdio de Noruega. Per això hem anat fins a Oslo amb una gravació de la ràdio noruega, una gravació que ha començat amb l'obertura de Faust de Richard Wagner, música de la dècada dels 40 del segle XIX, i després hem sentit una obra molt especial, una obra per a dos violins, Sergei Levitin i Yi Yang, que han estat els solistes d'aquest concert d'avui, una obra per a clavecí, sí, també piano preparat i 21 instruments de corda. Era el concerto grosso número 1 d'Alfred Schnittke, que és un compositor rus d'origen alemany que va néixer l'any 1934 i que va morir a Hamburg l'any 1998. Aquest ha estat el contingut d'aquest concert d'avui, un concert que va gravar la ràdio noruega el març del 2023 i un concert que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir música de cambra de Jan Sibelius, el quartet de corda Veus Íntimes, l'Opus 56, en versió del quartet Nova Hèlsinki.

0: Aquest era el quartet de corda Veus Íntimes, l'opus 56 de Jan Sibelius en versió del quartet Nova Hèlsinki.
1: Catalunya Música.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que el...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
3: Els homes clàssics, cada dia a la 1 del migdia a Catalunya Música.
4: I quan m'enfado amb la indústria, torno a escoltar aquestes coses. Això m'ho va dir la Montserrat Caballé. Torna a il·lusionar-te. Torna a trobar l'amor, que és el motor que tu necessites per seguir sent fidel a aquest do que Déu, ella deia Déu, t'ha donat i que no pots trair.
0: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 3:45 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
2: Amb molt de gust us saludem a l'hora de començar un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta, com sempre, a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. I tots dos, tant l'intèrpret com l'autor que sentirem tot seguit, són de casa nostra. Es tracta de música de Frederic Mompou, que ha estat enregistrada per Emili Brugalla. Un dels últims discs d'aquest intèrpret porta per títol justament Piano Works, pertany a la col·lecció Llum del segell Neu Música Contemporània i és un monogràfic dedicat al compositor barceloní, del qual han registrat, entre d'altres, les variacions sobre un tema de Chopin, les impressions íntimes, la sèrie Charme, les tres variacions i també el que sentirem tot seguit, és els seus Cants Màgics, música que data de l'any 1919.

Així sonaven els cants màgics de Frederic Mompou en la interpretació del pianista Emili Brugalla, una mostra d'aquesta música composta l'any 1919 al costat de moltes altres obres del compositor de Frederic Mompou en el disc monogràfic titulat Piano Works que ha editat el segell Neu Música Contemporània dins de la seva col·lecció Llum. Seguim endavant amb més música d'autoria catalana, en aquest cas de Bernat Vivancos, un compositor especialment atret per la música coral, ho sabem, sobretot d'ençà del seu pas per l'Escolania de Montserrat, que també va dirigir durant uns anys i que ha viscut alguns capítols especialment exitosos els últims anys de la mà del cor de la ràdio de Letònia, que han registrat música seva. Una mostra n'és un dels seus últims discos, titulat Tenebrae, pren el nom de l'obra que sentirem tot seguit. És un fragment de l'Ofici de Tenebres, Tenebrae Facte Sunt.

L'ofici de tenebres, aquest ritu propi de la Setmana Santa, es troba en l'origen d'aquesta música que acabem de sentir, Tenebrae Facti Sunt, amb la qual s'enceta el disc titulat justament Tenebrae, un monogràfic amb música de Bernat Vivancos interpretat pel cor de la ràdio de Letònia. A continuació, canviem de registre, però seguim amb música catalana. En aquest cas, de Moisès Bertran, el compositor maresmenc, establert de fa molts anys a Colòmbia, on fa uns anys se li va retre un homenatge titulat Retratos d'un compositor, un homenatge que pren diverses formes, no només concerts, sinó també enregistraments, com el que sentirem tot seguit. Es tracta de silbatos, flautes i ocarines, música per a conjunt pierrot i percussió, que comparteix espai amb moltes altres combinacions instrumentals en aquest disc, que sentim tot seguit. Música, recordem-ho, de Moisès Bertran.

0: Silbatos, flautes i ocarines. Era el títol d'aquesta música de Moisès Bertran que acabem de sentir. Una partitura per a conjunt Pierrot i percussió recollida per aquest compositor al costat d'altres obres del seu catàleg en un dels discos enregistrats en el marc del Retrato d'un compositor, que és l'homenatge que se li va retre ara fa uns anys a Colòmbia, el país on s'ha establert aquest músic del Maresme. Així arribem més o menys a l'equador del nostre temps, a les sonoritats d'avui, a Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
0: Tornem d'aquesta brevíssima pausa amb música de Santiago de Masarnau, un compositor del segle XIX, nascut el 1805, traspassat el 1882, format a París com molts companys de generació i que ha centrat l'atenció dels pianistes Josep Colom i Clàudia Dafne Sevilla, que li han dedicat un triple disc compacte monogràfic. Dins d'aquestes partitures per a piano, sentim a continuació La melancolia, és el títol d'una obra que també es descriu com a Notturno patético.

Aquest Notturno Patetico per piano a quatre mans, també conegut com La Melancolia, era l'opus 15 de Santiago de Masarnau, una partitura que va triomfar quan Mendelssohn la va interpretar en un dels seus concerts a Berlín. És música del compositor Santiago de Masarnau, un compositor nascut el 1805 que va viure i desenvolupar, evidentment, tota la seva activitat professional al llarg del segle XIX i que ara ha centrat l'atenció dels pianistes Josep Colom i Clàudia Dafne Sevilla, que li han dedicat un triple disc compacte monogràfic. I així encarem ja la recta final de les sonoritats d'avui a Catalunya Música. La dedicarem a sentir música de Johann Sebastian Bach, interpretada, esclar, per músics catalans, concretament per als conjunts de Jordi Savall, sota la seva direcció. I l'obra escollida és ni més ni menys que La Passió segons Sant Joan, que ha centrat l'atenció del músic ara fa uns anys, l'any 2024, va protagonitzar una extensa gira de concerts arreu d'Europa i va incloure la participació de les acadèmies de formació professional per joves músics, un projecte dissenyat i dirigit igualment per Jordi Savall i organitzat per la Fundació Sina. Doncs bé, d'aquesta magna partitura ens sentim justament els primers minuts en els quals sentirem, evidentment, les veus de la Capella Reial de Catalunya i els instruments de Le Concert de Nació. Es tracta, doncs, del cor Herr unser Herrscher, el primer de La Passió segons Sant Joan, número de catàleg 245, de Johann Sebastian Bach.

0: Amb aquest cèlebre cor, He unser Herrsche, comença la Passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach, una de les obres bàsiques i emblemàtiques del repertori coral i orquestral que ha centrat l'atenció de Jordi Savall i els seus conjunts en un dels seus últims discos. Hem sentit concretament la Capella Reial de Catalunya i Le Concert de Nation en aquesta interpretació d'un dels cors més cèlebres del repertori. Amb aquesta música acabem nosaltres avui les sonoritats a Catalunya Música. Desitjant, com sempre, que la nostra selecció hagi estat del vostre gust, ens acomiadem, no sense abans emplaçar-vos a la nostra pròxima edició, que serà ben aviat i, com sempre, en aquesta mateixa sintonia. Fins llavors, doncs.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.

0: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.
1: Catalunya Música.

0: Focus.
1: Elvira, la línia de l'horitzó. El moment és Focus.

la senzillesa i el temps que passa, lent. El pianista Javi Lobe, en col·laboració amb el violinista François Mathiang, obren el camí amb Lost Time, una petita perla que concentra les emocions en la seva mínima expressió. Ara, el cos i la respiració del saxofonista noruec Bendik Giske, sensualitat i exploració percussiva a Cruising.

el so d'una seqüència d'imatges inexistent, un joc atmosfèric. Això és Graces and Muses, de la compositora londinenca Victoria Viterheidne, que enllaça amb l'optimisme rítmic de Rome, un track a quatre mans de Blankforms i Kolobo.

Ambient eteri, oníric i màgic, atmosfera de transformació. Gràcies al sintetitzador de Caterina Barbieri a Not of Spirit. Ara, des d'Austràlia, ritmes suggeridors i timbres que remeten al passat amb la productora Eloise i She Only Counts to Eight.

intensitat electrònica i orgànica, la proposta de Kelly Lee Owens des del seu LP 8, senties Olga. Les pulsacions reposen encara amb el track que arriba ara. Calma, de Gels i Carles Viernes en una remescla d'Àlex Almirall.

un tall que començava amb un batec viu, encara present a una altra realitat. Before Life, del productor Indian Wells, un himne a la creació, un homenatge a una filla en camí. El trajecte acaba amb vol a forar-ne'ls i la veu oxigenada de Rai. Això és Patience.

0: That is all, there is nothing else.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Era el segon moviment Allegro molto de la sinfonia número 1 en la bemoll major, opus 55 d'Edward Elgar, que ens interpretava l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Colin Davis.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuem endavant la nostra programació ara per sentir la Simfonia número 3 en mi bemoll major, Simfonia Heroica, opus 55 de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament que es va fer l'any 1984.

0: S'acaba aquí la versió que Herbert von Karajan, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, feia l'any 1984 de la Simfonia número 3 en mi bemoll major, Simfonia heroica, opus 55, de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música.
2: L'obra cambrística que tot seguit sentirem a Catalunya Música és el trio amb piano en la menor opus 50 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Aquesta és la versió que n'interpreta el trio Rachmaninov de Moscou.

0: Era el trio amb piano en la menor opus 50 de Piotr Ilich Tchaikovsky i l'hem sentit en la interpretació del trio Rachmaninov de Moscou.
1: Nocturn.
2: D'Antonio Vivaldi podrem sentir a continuació el concert per a violí, corda i continu en fa major La tardor, opus 8, número 3, Riom 293, un dels concerts de les quatre estacions. Sentim Alison Bory, violí, i l'Academy of Ancient Music sota la direcció de Christopher Hockwood.

0: Hem sentit el concert per a violí, corda i continu en fa major, La tardor, opus 8, número 3, Riom 293, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. Ens acompanyaven Alison Bury, violí, i els membres de l'Academy of Ancient Music, sota la direcció de Christopher Hawkwood, un enregistrament de l'any 1982.
1: Catalunya Música.
2: A partir de poemes de Louis de Valmorin, el 1939 Francis Poulenc va escriure el cicle de cançons Fiancé i Pourrir, un cicle que sentirem en la veu de la mezzosoprano Susan Graham i del pianista Malcolm Martineau.

Fiancé i Pourrir és el títol del cicle de cançons de Francis Poulenc que acabem de sentir interpretades per la mezzosoprano Susan Graham i el pianista Malcolm Martineau.